0: Calvià.
1: Pol Valero, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Ha estat una manifestació motivada també per la notícia que els dos sindicats principals, Comissions Obreres i la UGT, han acordat convocar una vaga general per aquesta tardor abans de les eleccions anticipades del 29 de novembre.
2: Una riuada de persones ha desbordat la plaça Urquinaona. Amb pancartes i crits a favor d'un habitatge digne, de baixar els preus del lloguer i de frenar els desnonaments. I una proclama que ha agafat força a les darreres hores. La vaga general, Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Estem cansades de les seves engrunes, estem cansades de les seves excuses. I avui estem vivint l'inici d'un nou cicle de lluita per impulsar millores reals en les condicions de vida de la classe treballadora.
2: Els organitzadors han celebrat que els sindicats de classe s'uneixin a la proposta de la vaga, que diuen que ha d'interpel·lar també a col·lectius en peu de guerra com els metges, els professors i els pagesos, i en definitiva a tots els treballadors.
1: La manifestació ha acabat a Passeig de Gràcia amb Gran Via. Un cop desconvocada, passades les 10 del vespre, han començat una sèrie d'enfrontaments dels manifestants amb els Mossos d'Esquadra. Segons la policia catalana, els aldarulls han acabat amb 13 detinguts, tots homes adults, menys una noia jove menor d'edat. El president de la Generalitat demana prudència perquè aquesta tarda poden tornar a haver-hi pluges torrencials que poden provocar més destrosses, però encara no saben on.
4: Es preveu que hi hagi pertorbacions atlàntiques, però que també pot provocar nivells de pluja intensos a la tarda i durant dimecres. Sabem quan, a on i amb quina intensitat? No.
1: Susana Ruiz, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Aquest matí tornarà a ser dia de neteja i recompte de danys.
6: Ostres, que miedo. Están aquí gritando porque no pueden salir.
5: Sobretot a Granollers, justament on es van produir el gruix de les inundacions. En 3 dies a Granollers hi han caigut 350 litres per metre quadrat i desenes de veïns han perdut el que tenien a baixos, garatges o negocis.
7: Yo he perdido toda la herramienta, la caldera, todo. La vida no, por lo tanto ya va bien.
1: El govern aprovarà en les properes hores un primer paquet d'ajudes.
4: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits.
5: Són 20 milions a fons perdut per municipis, 5 per empreses i negocis i 50 milions de finançament pels particulars que hagin perdut el cotxe o se'ls hagi inundat la casa i esperen que responguin les assegurances.
1: El més greu és que en les darreres hores hem passat d'un a dos desapareguts. Els Mossos i els Bombers busquen un nen de 12 anys a Granollers.
5: Es diu Rami i té autisme. Va marxar de casa seva la matinada de dissabte a diumenge espantat per la tempesta. Els Mossos han donat la seva descripció. És moreno, té el cabell arrissat i va amb una samarreta turquesa i pantaló taronja.
1: Avui continuen havent-hi línies de rodalies afectades.
5: La companyia ha anunciat a 12:45 de la matinada que, per motius sobrevinguts, la línia R1 pot presentar disfuncions, o sigui que funciona malament, durant tot el matí. Hi haurà busos alternatius mentre es posa en funcionament la línia al llarg del dia.
8: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: 4 minuts i seran les 7 del matí, dimarts 6 d'octubre. Avui, el Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia als líders del procés.
5: A les 10 es reuneix el ple del Constitucional que debatrà i aprovarà la ponència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, per amnistia a Dolors Bassa del delicte de malversació. El text, però, servirà per tots els líders del procés processats o inhabilitats, entre els quals hi ha Oriol Junqueras, Jordi Turull i l'expresident Carles Puigdemont.
1: Però això no vol dir que el retorn de Puigdemont sigui immediat, Andrea Villòria.
9: No serà immediat, tot i que tampoc s'allargarà. Fons judicials parlen d'un termini mínim de 2 setmanes per enllestir tots els tràmits processals. Què ha de passar en aquest temps? Doncs bàsicament el Suprem ha d'arxivar el sumari contra Puigdemont i la resta de líders del procés. Fons d'aquest tribunal ja han dit que ho faran, però necessiten tenir la sentència per estudiar-la i això vol dir esperar els vots particulars que previsiblement incorporaran els magistrats conservadors del Constitucional que s'inclinaven per no perdonar la malversació.
1: I els que han quedat ja sense pena són els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon.
5: L'Audiència de Barcelona els absol pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La sentència admet que se'ls va discriminar, però no va ser deliberadament. Recordem que durant el judici Alba Vergés va esgrimir aquest argument.
0: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més edat.
5: I la sentència conclou que ara el Departament de Salut va decidir prioritzar segons criteris sanitaris sense voler discriminar deliberadament els agents estatals per la seva condició.
1: Sí, sí, gairebé 58 minuts del matí i de seguida comença l'Aquí Catalunya, les freqüències de Ser Catalunya. Avui, Marina Fernández, bon dia.
10: Hola, què tal, com estàs, Ferran?
1: Oriol Junqueras visitarà els estudis de Ser Catalunya.
10: Oriol Junqueras, ja li tenim la cadira preparada aquí a l'estudi i, òbviament, avui que és el dia, ara ho explicàveu, on el Tribunal Constitucional ha decidit que sí, que s'avala aquesta amnistia, encara quedarà una mica de recorregut, però vaja, en un parell de setmanes esperen que tot això es pugui resoldre. Per tant, encara potser acabaria arribant a temps de ser candidat de la General si volgués, que no sembla que vulgui, perquè en principi tenen a Rufián, però vaja, també tenen una mica d'embolic a Esquerra Republicana amb això de la candidatura.
1: I a banda de tot el que és Tribunal Constitucional amb l'amnistia, del que és la política, entenc que també habitatge, molts altres temes ara,
10: sí, aquí. Sí, i si donen suport a la vaga general, per exemple, és d'Esquerra Republicana. De tot això també en parlarem en el tram d'anàlisi amb la Geo Martínez, la directora del periòdic, com el periodista Tian Riba. I no sé si tu t'has trobat allò amb forts aiguats i havent de conduir alguna vegada.
1: Home, alguna vegada, i amb la moto mullant-me bastant.
10: Doncs tindrem el Josep Lluís Merlos, la secció dels dimarts, avui dedicada a això, a com conduir, consells per conduir sota la pluja. I abans hauran vingut el Gerard Quintana i la Charlie Pia al racó de pensar.
1: Doncs avui aquí Catalunya farcit de continguts, amb un dia que torna a ser un dia de ràdio de molta actualitat. Marina, a partir de...
10: No parem últimament, eh?
1: No parem, la veritat és que no. A partir de les 7, doble programació, ja ho saben, a la SER continua l'Hoy por Hoy i a SER Catalunya, l'Aquí Catalunya amb la Marina. Marina, t'escoltem fins ara.
10: Adéu.
1: Amb aquesta informació arribem a les 7 del matí. Com deia, continua l'Hoy por Hoy a la SER, a SER Catalunya, l'Aquí Catalunya d'aquí a una estona amb Oriol Junqueras. N'estarem especialment atents.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
3: Bon dia, sí, com estàs?
2: Ja heu escoltat el butlletí de la SER, que el Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés. Ara la pilota està a la teulada del Suprem, que en dues setmanes hauria de pronunciar-se, i a aquesta hora estem pendents de la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, posterior al Consell de Ministres, i connectarem tan bon punt surti a parlar, ja que l'actualitat política marca l'agenda, ens interessa a tots després de l'anunci electoral pel proper 29 de novembre, però en aquestes dues hores parlarem i molt de futbol, del Barça, i entrevistarem a diversos protagonistes. Abans de començar, vull enviar una abraçada molt forta a la família Antúnez Flores, que també és la meva família.

Dues estrofes precioses. La cançó que han triat per acomiadar el Lluís. Aquesta cançó, Si te vas, de Robe, que també va marxar massa aviat. Ell amb 63 anys, el Lluís amb 59, per culpa d'un càncer fulminant, 4 mesos ha durat, i des d'aquí una abraçada forta a tot el clan Antúnez Flores, ells saben per què dic tot el clan. Són una família superunida, avui tristos, tots tristos, òbviament. Avui han acomiadat el Lluís, mala madre, per lo molt que s'assemblava el Lluís Tosar a Celda 211, quina gran pel·lícula. Re, que cuideu-vos molt, tots els que ens escolteu, i gaudiu tant com pugueu, perquè mai sabrem quan s'acaba.

0: 12:09, què t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia? Flac, i quan passen aquestes coses és quan t'adones de lo important que són aquestes dues hores de ràdio, que no tenen més que voler acompanyar els oients i que s'ho passin bé durant una estona de la seva vida, del seu dia a dia.
1: Compartir aquestes estones, compartir la vida i celebrar-la i gaudir-la i aprofitar-la.
0: I tu has decidit allargar la jornada laboral,
1: sí,
0: conscient de que reparteixes felicitat narrant els èxits d'un futbolista de llegenda que encara està al cor de tots els culers i que avui dirà adeu a la selecció, en aquest cas l'Argentina. A la una de la matinada, el Flac hi agafa el micro i narrarà el comiat de Messi amb la selecció.
1: Sí, no sé si repartirem gaire felicitat avui, perquè es tanca una etapa que ens ha fet molt i molt feliços. És veritat que amb la selecció argentina, a Messi ja el vam anar acomiadant a nivell de clubs, sobretot el dia que va marxar de forma sobtada i inesperada del Barça, però cada vegada anem descomptant imatges de Messi. Avui veurem una d'aquelles icòniques amb el que serà el seu comiat, el Monumental de Buenos Aires, amb una expectació d'Argentina i a nivell mundial brutal, amb aquesta Argentina venint, segurament no és el millor rival, però és el punt i final d'una trajectòria que va començar amb certs altibaixos i moltes crítiques, però ha acabat d'una manera brutal per Messi amb l'Argentina.
0: Avui us farem anar a dormir tard, perquè ja escolteu, especial comiat de Messi a la cadena SER amb la narració del Flac i aquest Argentina venint a Monumental de River, i demà us farem aixecar aviat perquè a les 11 obrirem el bar, amb especial, òbviament, aquest comiat de Messi, també del partit que Espanya juga contra Croàcia. A les 11 el bar, a les 12 el que t'hi jugues. Avui, com us dèiem, Argentina venint a la cadena SER, i és que la veu del Messi ha acompanyat, ens ha explicat tots els èxits del Barça a la ràdio, la veu del nostre Messi, que és la del Flaqui, ha acompanyat els èxits de Messi amb el Barça i també amb la selecció argentina.
2: Centro atrás, buenísimo, la deja pasar para Messi, que remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pasan los años, pasan los días, pasan los partidos, pasan los mundiales, y la historia la sigue escribiendo el bendito pie izquierdo de Lionel Andrés Messi. Le cae de espaldas, el balón de cara, le pega Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sigue escribiendo la historia del fútbol.
3: Viene Messi con mucha pradera por delante, levanta la mirada para elegir el mejor de los pases, lo encuentra Nico González, perfil izquierdo, se la devuelve al 10, controla la media luna, quiebra, gana ángulo, le pegas el hat-trick.
2: ¡Gol! 1, 2 y 3, que no había marcado un hat-trick en un mundial. Festín de Messi en el arranque, Argentina 3, los 3 del 10.
0: Avui s'acomiada Messi d'Argentina, una història que va començar a escriure el 2003 amb la selecció del seu país de naixement, tot i que la podia haver escrit amb el seu país d'adopció, amb Espanya, que va voler convocar a Messi quan tot just treia el cap al primer equip del Barça. La història és brutal, és tremenda, ens la recorda Horacio Gaggioli, que va ser representant de Messi quan va arribar al Barça, i atenció, perquè ens teletransporta, ens fa viatjar al 2003 a un hotel de Barcelona aprofitant un partit de la selecció catalana contra la selecció argentina.
4: Ese 27 de diciembre del 2003 jugaba la Federación Catalana contra Argentina. Uh-huh. Era la Argentina de Marcelo Bielsa y su segundo era Claudio Vivas. Ellos se instalaron en el Princesa Sofía, así se llamaba antes, y Jorge Messi tuvo, para mí fue una idea brillante. Horacio dice, tendríamos que hacer algo para poder hablar con Marcelo Bielsa, que conozcan al Leo, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo ideal sería hablar con el Barça, hablar con el canal Barça, para ver si nos pueden preparar una cinta, ¿no? Que nosotros decíamos cinta en ese momento, ¿no?
0: Y el VHS, ¿no? Que lo preparó Jaume Marcet, sí, creo, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, Jaume estaba metido ahí. Creo que estaba Castillo, ¿no? De director del Barça, me parece. No me acuerdo bien. Pero bueno, no sé a quién llamé, si a Castillo o al Jaume. Creo que al Jaume, con él hablábamos mucho, porque yo trabajaba con Víctor Baje, con Leo, con Tony Calvo. Uh-huh. En fin, había varios jugadores. Y le dije a Jaume, ¿no me podrías preparar un CD con las jugadas de Leo? Y si es posible, un partido también, si lo tienes y tal. Y dice, sí, no hay ningún problema, Horacio, perfecto. Y el otro día me llama por teléfono y me dio el vídeo. Me fui al Princesa Sofía con el vídeo. y en recepción pregunté por Claudio Vivas, si podía hablar con él. Me dice, no le podemos pasar con él, lo que sí, dígame usted, yo llamo a la habitación y le digo lo que usted necesita o desea. Y le digo, bueno, dígale que soy Horacio Gaglioli, él a mí no me conoce todavía, pero le traigo algo que para él será muy importante. Un vídeo de un jugador del Barça que seguramente será seleccionable, ¿no? Me refería a la selección sub-16, sub-17, no me refería a la selección absoluta. Yo creo que nadie pensó que Leo sería lo que fue, ¿no? Uh-huh. Era muy difícil pensarlo. Y bueno, bajó enseguida. Nos conocimos allí, le expliqué, mira, es un chiquito que trajimos con 13 años, no se conoce en Argentina y nos gustaría que tuvieras el vídeo y demás, ¿no? Y bueno, así fue, me invitó a tomar un café y en la cafetería de Princesa Sofía y hablamos de mil cosas porque él es también de Rosario y iba a mi pueblo donde había un club donde se jugaba el golf y todo eso. Y bueno, bien.
0: Y es verdad que cuando vio en el vídeo con Marcelo Bielsa, Bielsa hace un comentario que es, oye, pero ponlo a velocidad normal que a cámara rápida no se ve bien.
4: Genial, es exactamente así, exactamente así. Cuando me lo contó Claudio no me lo podía creer. Le puse el vídeo, dice a Marcelo, y dice, bueno, no está mal, dice, pero pásamelo a cámara normal, por favor. Y a velocidad normal, por favor. Dice, mister, está en play, dice, está en velocidad normal. ¿Qué me dice? Esta es una bestia. Dice, ¿cómo puede hacer estas cosas? Dice, con tanta velocidad. Sí, sí, así fue. Y cuando llegaron a Argentina, lo primero que hizo Claudio se fue a la federación ahí en Ezeiza, al lado del aeropuerto, a la Federación Argentina, a la AFA, y estaba Tocali, no sé si oíste hablar de él,
0: sí, Tocali
4: era el coordinador, Hugo Tocali, exactamente, era el coordinador de las inferiores, y le llevó esto, mira, me dieron esto en Barcelona, míratelo, dice, porque esto puede ser una bomba, ¿eh? Y lo miró y estaba el sub-17 de por medio y, bueno, no lo llevaron a Leo, ¿no? Quizás porque consideraron que tenía 15 años todavía y tal, ¿no? Pero perdieron ese sub-17 y alguien se arrimó a tocar y le dice, si usted quiere ganar en las inferiores con la selección de Argentina, tiene que tener a Leo Messi. Después me enteré que era el cocinero del hotel donde estaba, no sé, estaba enterado el cocinero.
0: ¿En serio? ¿El cocinero?
4: Sí, sí, lo que oyes, es increíble. Sí, sí, sí, sí, sí, estaba... Esto lo, sí, sí.
0: Bueno, y de hecho lo terminaron convocando porque, todo, porque es España quería a Messi, ¿eh? La Federación Española quería reclutarlo para la selección, ¿eh?
4: Totalmente. Pero bueno, ellos sabían y además en ese momento había muy buena relación con Grondona. Villar y Grondona eran... Y no querían originar problemas, ¿entiendes? Uh-huh. Vale. Pero sí, presionaron para que fuera.
0: Fixeu-vos la història, eh? O sigui, Argentina descobreix a Messi, que clar, de petit ja va venir a Barcelona a jugar a les categories inferiors del Barça, per un vídeo que porten en un hotel de Barcelona, aprofitant que Argentina està concentrada per fer un partit amistós contra la selecció catalana. Allà el veu el seleccionador, Marcelo Bielsa, que al·lucina amb el que fa Messi fins al punt que diu que li posen el vídeo a càmera a velocitat normal perquè sembla que vagi a velocitat ràpida. Ja s'hi fixen, veuen que és massa petit per convocar-lo encara per la sub-17, però un cuiner del lloc on estaven diu que han de convocar Messi si volen començar a guanyar títols i acaben convocant a un Messi que el volia portar a Espanya a les categories inferiors.
1: Sí, sí, el que podria haver canviat la història, no? I al final doncs acaba iniciant-se aquesta trajectòria.
5: Història hauria canviat més per a mi que per a vos.
0: El vídeo el va fer, com heu escoltat, en boca d'Horacio Gaglioli i Jaume Marcet, que ara està al diari Esport, però abans treballava a Barça TV. Jaume, què tal, com estàs?
6: Hola, Chiqui, què tal? Bon dia.
0: El vídeo el conserves tu o no?
6: No. Jo no m'ho he...
0: Aviam si podem millorar la comunicació amb el Jaume Marcet, que ens ha dit que no conserva el vídeo.
1: Clar, per aquí, igual que està al museu el tovalló, igual al museu de l'AFA hi hauria d'haver aquesta cinta, no?
0: Sí, l'UVHS, clar, el temps ha canviat molt, ara les imatges circulen a punta pala,
1: el jove
0: el deuen
1: flipar, no? Que s'hagués de fer una cinta perquè l'Argentina coneguessin el jugador amb el ràpid que avui va tot amb la globalització i les xarxes.
0: Jaume, em deies que el vídeo tu no el tens, eh?
6: No. Jo aquest vídeo realment, simplement em van demanar que el fes, el vaig fer, vaig demanar als meus companys tècnics, perquè jo de tècnica no en sé res, que el fessin, o sigui, que passessin en un VHS, i jo li vaig donar a l'Horacio i ja no vaig saber res més d'aquest vídeo. I,
0: recordes almenys no quines jugades hi havia o quan durava el vídeo, més o menys? Això ho recordes o no?
6: Jo el que sí que recordo és preguntar-li a Horacio, però què quieres exactament? Pon lo que quieras, pon por jugadas y tal. Y que yo le decía, a ver, es el vídeo más fácil de mi vida, porque qualsevol partit de Messi, qualsevol jugada, yo recordo agafar gols, agafar alguna jugada, però clar, vull dir, així d'un altre jugador potser has d'anar allò mirant el detall, mira, aquesta jugada està bé, però clar, de Messi, qualsevol jugada que agaf ho hagués fet un sec i hagués posat imatges bones de Messi, no? Només calia posar jugades de Messi que tenien moltíssimes gravades. Em va dir, no, que no sé molt llarg i tal, i res, vaig posar 4 gols i 4 jugades i ja està. Vull dir que em va dir que tampoc fos un vídeo massa llarg, però jo crec que només això, veient un minutet, ja et quedaves una mica amb la boca oberta.
1: Tu en aquella etapa ja flipaves amb Messi, no?
6: Flipava, però amb colors. I el que al·lucinava, i encara al·lucino, és que això no tenia cap transcendència. O sigui, eren només els que anàvem allà, la gent que estava allà, com que no hi havia xarxes socials, com que en aquell moment també Barça TV s'emetia només per via digital i no era, la majoria de gent tenia Canal Plus, i llavors era com que no hi havia allò que diuen ara els joves del hype aquest. O sigui, Messi passava totalment desapercebut. O sigui, no el coneixen a Argentina, però és que a Barcelona tampoc. Jo els deia a tots els meus amics i la gent no em feia ni cas, vull dir, i la mateixa premsa, ni l'esport, ni el món deportiu, alguna coseta, però molt, molt poc, vull dir, hi havia, així com amb altres jugadors, jo que sé, Ivan de la Peña, jo recordo que és anterior a Messi, hi havia molta expectativa de, oh, Ivan de la Peña, el niño prodigio, i amb Messi no, jo encara això al·lucino, perquè no entenc per què va passar això. Si va haver zero expectativa amb Messi quan estava el juvenil, i era la bomba, i en canvi ningú en parlava.
5: ¿Qué voy a decir en este sentido? Sí, que la verdad que yo me acuerdo de el primer gol que metí, que me empieza a decir, es Maradona pero es pequeño, Maradona pero es pequeño, y yo pensando, pero se está volviendo loco el chico, se está volviendo loco, y se volvió loco, pero por un primer gol.
6: ¿Sabes quién me dijo esto por primera vez? ¿Qué? La primera persona que em va dir es Maradona es el que ara es el seu entrenador al Inter de Miami, que es Guillermo Hoyos. Que Guillermo Hoyos va ser el seu entrenador al juvenil B del Barça.
5: Sí, ahora sigue siendo mi entrenador, sí, claro.
6: Era argentí y ella em va dir, yo he jugado con Diego y este es el nuevo Diego. Y yo pensaba, hostia, yo ya el veía molt bo, pero pensaba, potser, oye, quizá exageras un poquito, ¿no? Como buen argentino y tal. Y em va dir que no, hazme caso. Y realmente después vaig dir, no, es millor que Maradona.
0: Jaume, gràcies per recordar aquesta història amb nosaltres. Fixa't com ha canviat la pel·lícula ara que hi ha xarxes socials i les imatges circulen a la velocitat de la llum per tot el món de manera immediata. Que vagi bé.
6: Vinga, adeu.
0: Et llegim al diari Esport i també et veiem a ADN Barça. Aquestes són veus d'aficionats que avui acomiadaran a Messi.
7: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre con estos colores, pero bueno, ya nos dio todo, más no le podemos pedir, ya nos dio toda la felicidad, ya no nos tiene que explicar nada.
8: Voy a venir temprano, esto pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea con la camiseta de Argentina. Te juro que es más fuerte, ¿viste?
9: Gracias por todo lo que nos dio y por ser el más grande del mundo. Eso, me parece que... Creo que... Maradona es como que, bueno, fue muy grande, ¿no? Pero Messi me parece que abarca mucho más. Así que gracias por eso.
10: Tengo la dicha de vivir en este increíble país y de poder tener más cerca a Messi y... No sé cómo decirte, creo que voy a llorar, no sé, cantando el himno, todo, apenas lo voy a salir a calentar, va a ser increíble. Y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca, a menos que, no sé, vaya a Estados Unidos y lo vea jugando en Miami.
0: Fixa't la responsabilitat que tens avui, Flaqui, de narrar aquest comiat, que hi ha gent que, només imaginant-se'l, són veus d'espectadors que avui estaran a Monumental de River, només imaginant-se el moment, ja ploren.
1: És que Argentina està ara mateix commocionada. Marxa un jugador que els ha portat a uns nivells impensables. I a part amb aquesta relació que hi ha hagut entre els argentins i Messi, no? No cal fer gaire memòria per recordar allò del pecho frío dels inicis, quan les coses no li sortien bé, les crítiques que rebia, que el titllaven de que no cantava l'himne, que era més espanyol que argentí, que només rendia el Barça, i fixa't ara doncs com han canviat les coses. Al final són dues Copes Amèrica, és un Mundial, és una finalíssima, són dos sots campionats del món, un Mundial sub-20, una medalla d'or olímpica. Clar, és que el palmarès de Messi amb la selecció també és una autèntica barbaritat.
0: El nostre quiosque de capçalera...
1: Sí, home.
0: És argentí.
1: Deu estar plorant també ja a casa.
0: Avui m'ha enviat un missatge. Veràs la despedida del número 1. I li dic sí, claro. I diu, hoy se derramaran làgrimes.
1: Segur.
0: En Monumental. Agut Grau, què tal, com estàs?
11: Bon dia, sí, què tal?
0: El millor quiosc de Barcelona, no?
11: Aquí ens trobem, exacte.
0: Coqui,
12: ¿qué
0: pasa?
12: Bueno, aquí, llegó el día, ese día que no quería que llegue.
1: ¿Y cómo lo llevas?
12: Y estoy un poco sensible. Estoy sensible porque no sé si esta vida me va a devolver todo lo que me dio el genio este.
5: Sí, estamos, yo, el genio.
12: Estamos de capa caída.
5: Muchas gracias.
0: Vas a trasnochar hoy, ¿no? Vas a trasnochar para ver el adiós de Messi.
12: Y lo voy a dar todo. Hoy lo voy a dar todo. Si es necesario, me pondré dos palillos así en los ojos para no dormirme.
0: Piensa que mañana tienes que madrugar, que hay que llevar a los niños al cole, ¿eh? Y sobre todo, el partido lo ves, pero escúchalo por la SER, que lo vamos a dar, entre otros, por gente como tú.
12: No tengo duda de que el Flaqui le va a dar todo lo que hay que darle. De emoción y sentimiento para despedir al number one.
1: Será difícil estar a la altura de lo emocionante que va a ser para los argentinos y el adiós de Messi. Si te tienes que quedar con una imagen del Messi de la selección, ¿con qué te quedas?
12: Cuando pasa por delante de la copa y la mira, frena, retrocede, le da un beso y sigue caminando.
1: Qatar.
12: Qatar.
0: Ay, Coqui, un abrazo. Aud, per cert, Aud, quants anys tens tu?
11: Jo, 21.
0: 21. Clar, tu deus recordar poc al Messi del Barça, perquè ets molt petit, no?
11: Sobretot el millor Messi, el del 2010-2015, em costa recordar-lo, sí.
1: Sí, 2010, clar, és que...
0: 2010-2015 sí, li costa recordar-lo.
1: Aud neix quan Messi ja ha debutat amb el primer equip del Barça.
0: Clar, quin any vas néixer, Aud?
11: El 2005.
0: Clar, Messi ja ha debutat amb el Barça. Sí. O sigui, Messi debuta amb el Barça abans de que neixi l'Aud Grau, tio. Sí, és bèstia, sí. Com passa la vida.
1: Aud, un VHS, tu... Aud, una cinta de VHS, tu...
11: No, les domino.
1: Ni idea, eh?
5: Rebobinar con un Faber-Castell no lo sabe, ¿no?
11: No.
0: Ay, gracias.
5: Muchas gracias. De verdad que... Muchas gracias al quiosquero,
13: Coqui, grande
0: Coqui.
5: Coqui, nada, que...
0: Un grande.
5: Esta noche, nada, estoy ensayando ya el discurso de
1: sí,
5: adiós.
1: Sí, porque está previsto que cuando acabe el partido, si tú vols, puguis adreçar-te a
5: sí,
1: la gente.
5: Sí, estoy pensando en varias... Tengo varias ideas y esta seguramente es la que voy a decir.
0: ¿Este es el discurso que vas a pronunciar?
13: Sí. Exclusiva.
5: Buenas noches, Argentina. Gracias por venir. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre tuvieron conmigo. Bueno, siempre. Primero de todo, quería recordar mis primeros años por la selección argentina. Se dijo de todo. No tiene sangre, no merece la camiseta, no juega. Maradona nos dio el Mundial, pero con Leo no lograremos nada. Un abrazo, Sorete, pelotudo, hijo de remil puta. ¿Qué? Luego quisiera recordar el Mundial 2010. Donde tuvimos un equipo espectacular, pero no ganamos nada porque pusieron de seleccionador a su amado Maradona, que iba ahí por la cancha, era espectacular, pero de entrenador igual no le iba tan bien estar pegado a la raya lateral, vamos, sorete, vamos. Pelotudo. Pero claro, ustedes quieren separar la obra del artista. También quisiera recordar el Mundial 2014, donde logramos llegar a la final y seríamos campeones si de delantero no hubiéramos tenido a un tuerto con escopeta de feria.
1: Por
5: favor. Oh, porque yo puedo poner a los mejores centros del mundo, que si los remato un pelotudo, hijo de 400 sistemas solares repletos de putas, es un problema. También cómo olvidar el Mundial de 2022 contra la mejor Francia de la historia, el mejor momento de mi vida, con Nahuel Molina de titular y dos locos de manicomio de centrales. Por último, también lamento mucho no haber podido ganar el Mundial con 39 años, habiéndole llevado a la final yo solito, siendo el mejor del torneo, porque capaz que nos bailó hasta Egipto.
1: Sí.
5: Un abrazo a todos, muchas gracias Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
0: Us imagineu que fes aquest discurs? Seria tan gran?
1: Seria diferent.
0: Avui estaràs fent els comentaris del partit, no, Bruno?
14: Sí, aquí estarem fins a les 3 de la matina, o fins quan acabi el partit.
1: No, no,
14: i de fet, aquesta història que heu explicat al principi, l'expliquem al podcast que vam fer fa dos anys, Leo l'Argentino, que de fet expliquem que aquella generació de jugadors del Barça amb Cesc Fàbregas, Piqué i companyia van apretar molt fort a la Federació Espanyola i a Messi perquè aquestes històries s'unissin, perquè Messi fes una prova amb Espanya, perquè anés alguna convocatòria amb Espanya, però Messi ho tenia clar des del principi que ell volia ser argentí i jugar amb Argentina.
0: Ens ho ha explicat Horacio Gazzoli, que ell tenia clar que volia jugar amb Argentina, el que passa és que Argentina no el coneixien, no sabien qui era perquè de nen ja havia vingut a viure a Catalunya. Són dos quarts d'una del migdia, avui a partir de la una, en el tram final del Larguero, Argentina venint a Monumental, amb la narració del Flac i el comiat de Leo Messi amb la seva selecció.
15: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Aviam, Flac, notícia important d'ara mateix i que farà flipar a l'audiència. José David Palacio, Palas, què tal? Muy buenas.
16: Hola, sigue, Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿A quién acaba de fichar el Getafe, que es el próximo rival del Barça en la Liga este fin de semana?
16: No tiremos las campanas al vuelo, no tiremos las campanas al vuelo. Todavía no le ha fichado, pero está en conversaciones, está en negociaciones. Incluso hoy podría pasar reconocimiento médico Dani Carvajal. El exjugador del Real Madrid, que está ahora libre, no tiene contrato. Y están en negociaciones Getafe y Dani Carvajal para que pueda sumarse de manera inmediata al conjunto de Bordalás. Y obviamente ya sabéis vosotros cuál va a ser el siguiente partido del Getafe. El sábado, 6:30, Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona.
1: No está mal.
16: Están en conversaciones para ver si el tema de salario entra en la liga, en esos límites tan estrictos que tiene el Getafe. Pero me contaban que está tan avanzado todo que podría pasar hoy incluso el reconocimiento.
0: Al tanto la noticia de ahora mateix, ¿eh? Carvajal a punt de passar el reconeixement mèdic amb el Getafe, que és el proper rival del Barça a la Lliga. Té el seu morbo, ¿eh? La operació. Gràcies, Palacio.
16: Un abrazo, chao.
0: Noruega, Flaqui, primera federació UEFA que denuncia Infantino.
1: Ho ha avançat en Tom Meana a la cadena SER. La denúncia engloba tres casos: el lliurament del Premi de la Pau a Donald Trump, la targeta retirada a Balogun durant el Mundial 2026 i tot allò relacionat amb el FIFA Forward Enterprise.
0: Com?
1: FIFA Forward Enterprise.
0: Espanya tanca avui l'aturada de seleccions amb la quarta jornada de la Nations League.
1: A Split contra Croàcia, 8:45 de la nit. Per la seva banda, l'Anglaterra de Gordon juga a la mateixa hora contra la República Txeca. Per cert, Santi Denia, seleccionador de Txèquia, amb una entrevista al Guardian, ha dit que Anthony Gordon està al nivell de la Minya Mal.
0: Santi Denia.
1: Que el veu al nivell de la Minya Mal.
0: Potser s'ha passat una mica, no?
14: Igual sí, juga bé, ha fet grans partits Gordon, però s'ha passat una mica Santi Denia, sí.
0: França i Itàlia no van fallar.
1: Els Zidanes van imposar 4-1 a Bèlgica, els italians van derrotar 3-1 a Turquia. França queda com a líder de grup, Itàlia és segona.
0: És curiós, eh? Portugal sense Cristiano guanya, França sense Mbappé també guanya.
1: Sí, sí, sí. Sí.
14: 7 punts sobre 9 possibles, van empatar l'altre dia, però no el troben a faltar.
17: El primer partido també marco jo el primer gol i no passa nada, eh?
0: Por lesionaste.
17: Bueno, me lesioné muy gravemente,
1: sí, muy gravemente.
17: Pero me voy a recuperar, mira, grosso.
1: Sí, sí.
0: Catacoll es baixa i no anirà amb la selecció.
1: La portera blaugrana té unes molèsties al quàdriceps, no viatjarà als Estats Units amb el grup, els serveis mèdics del Barça li faran més proves, la substitueix, ja ho diré, Astràlaga, sí, portera sí. De l'Atlètic, dir-te també que Clàudia
0: Pina... Espera, aquí, torna.
1: Sí, sí.
0: Pilot de terra i torna.
1: No, perquè volia afegir una informació de darrera hora que...
0: Sí. Subjecte verd i predicat.
14: Has d'explicar primer de tot el per què està així.
1: La portera blaugrana Catacoll té unes molèsties al quàdriceps.
14: Sí, però
1: no viatjarà als Estats Units amb el grup.
5: D'estar massa estona de peu.
1: Els serveis mèdics, sí, perquè es va avorrir molt l'altre dia al Clàssic. Els serveis mèdics del Barça li faran més proves. La substitueix Estràlaga, portera de l'Atlètic, i afegim, que és el que m'ha fet embolicar-me ara, perquè és de darrera hora, que la Clàudia Pina no s'ha pogut entrenar amb el grup aquest matí abans de viatjar. Ella sí que ho farà cap als Estats Units.
5: Perquè està empatxada.
1: Clar, amb tants gols.
0: Ara sí. Cubarsí, Xavi Espar i Marc Bernal, finalistes del Golden Boy.
1: Ahir es van conèixer la llista de 25 jugadors que opten el premi amb Cubarsí com a màxim favorit per guanyar-lo. Diomandé i Hendrik són els representants del Madrid a la llista.
5: Quina il·lusió, no?
1: Sí, home, aquest el guanyaràs.
5: Ostres, el guanyaràs. El noi d'or. Sí, però sí. I amb quina destral es talla?
1: No, no s'ha de tallar. És un,
5: el premi.
1: És un trofeu que et donen.
5: És una destral bona, no?
1: Ja
5: la intenció és fer-ne diversos talls.
0: En bàsquet, Joventut i Girona s'estrenen a Europa.
1: Els verdinegres debuten a la Champions contra el Bnei Herzliya israelià.
0: És que t'ho posen difícil.
1: És que no és fàcil, no és fàcil.
0: T'ho posen
1: a
0: molt
1: dos
0: difícil.
1: Quarts de nou a l'Olímpic de Badalona.
5: Sí, si queréis lo pronuncio yo.
1: El Girona rep a Fontejau al Dinamo de Bucarest a tres quarts de vuit, partit de la FIFA Europe Cup.
0: El que t'hi juga s'escolta i si us ve de gust també es pot veure. Ah, hi ha més notícies.
1: Sí, però tu mateix, vull dir...
0: El Alcaraz juga ara mateix a l'ATP 500 de Tòquio, com va?
1: Sí, el partit ha començat a les 11,
18: Ha guanyat, el primer set al tebre Carlos Alcaraz, 7-6, i ara mateix en el segon set, 3-3.
0: El teu Sancho Panza.
14: És tan interessant que tenim el 3-24 aquí posat dues vegades i el partit del Alcaraz no.
0: Bàsicament perquè parla Pedro Sánchez, que crec que té més interès que Alcaraz.
14: Però t'ha repetit,
0: el Alcaraz. Yannick Sinner no competirà més aquest any i sí. Fernando Alonso apunta al Dakar.
1: Doncs sí, Yannick Sinner ha publicat un vídeo a la xarxa X explicant que necessita un tractament al genoll dret, no jugarà fins al 2027, i el portal especialitzat Soy Motor va avançar ahir que l'asturià Fernando Alonso podrà disputar l'edició de Qatar 2027. Després de la renovació amb Aston Martin, Alonso ja va dir que hi hauria sorpreses. Una d'elles, aquesta.
0: Ara sí, no, Willy?
15: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
19: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba que t'hi jugues.
0: És que en realitat els que manen el programa són la Helena de Diego i el Guillem Bernal, el Willy, que estan a l'altre costat de la peixera, que no els veieu, però que ens van fent gestos per que sapiguem cap a on hem d'anar.
1: I sort que manen ells.
0: Vilamala!
20: Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
20: Se'm sent?
1: Sí.
20: Ah, és que jo no m'escolto a mi mateixa, però bueno.
0: És igual.
20: Mentre m'escolteu vosaltres... No, ja, però era incòmode, era per assegurar-me'n. A veure, sí, que la gent està parlant i molt sobre aquest comiat de Leo Messi. Per exemple, el David demana si l'homenatge que li faran avui algun dia també li faran a Leo Messi al Camp Nou.
1: Espero i desitjo que sí.
20: Sí, la veritat és que hi ha molts comentaris en aquest sentit, que Messi també mereix un homenatge com el d'avui a Argentina al Camp Nou, i també el David ens recorda que ell té un autògraf dedicat de Messi de l'any 2005, quan estava al Barça B.
1: Caram.
20: Aquest autògraf és una relíquia, des d'aquí sí, li diem al David que el guardi ben guardadet a casa seva. Sí, exacte.
0: Ja està?
20: Sí. Després, és que ara he demanat a la gent que ens enviïn alguns records de Messi amb Argentina... A la propera vegada te'ls llegeixo perquè encara els hem de rebre.
0: És interessant la seva carrera perquè abans de guanyar dues Copes Amèrica en va perdre unes quantes, crec que quatre o tres.
5: Demasiada.
0: I abans de guanyar el Mundial també va haver de perdre, no? I és un missatge interessant per lo que t'has d'esforçar al món de l'esport ni que siguis el millor de la història.
14: Sí, el 2016 perd la final de la Copa Amèrica i en aquell moment decideix, diu, la selecció no és per mi i decideix retirar-se de la selecció. Imagina't el que hagués fet el que hagués estat el futbol internacional sense Messi els 10 anys que han passat des del 2016 que decideix marxar al 2026 que arriba fins i tot a la final del Mundial.
15: Què t'hi jugues? Un programa per escoltar amb crispetes.
21: Yo tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores.
15: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
21: Los dos mejores.

0: per les receptes sabroses i completes. Ou.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ou-Nat.
2: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Ai, Flaqui, així que tu no vols, una línia de crèdit de 50.000 euros per comprar-te un pis,
6: sí
5: quan que ara ja el tens.
6: Sí que la veig.
5: Quan que ja el tens.
6: Sí que la vull,
5: però... ja el tens.
6: Estem si debatent un... aquí de si, de que s'han de prendre altre tipus de mesures, que està molt bé, benvinguda.
5: Sí, de moment són 21 mesures.
6: Qualsevol ajuda està molt benvinguda.
5: No, 21 però mesures amb aquest Consell de Ministres que s'aprovaran en breu, mentre arriben les eleccions.
6: Els preus abusius. Però vaja, no estem aquí per debatre. Una i deu, el que t'hi jugues, ens informem.
7: Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: A mi, si me'ls ofereixen, no diré que no, eh?
6: No, jo tampoc.
8: Jo segur que
5: sí. Són benvinguts, eh? 50.000 euros.
9: Bueno, ¿quieres?
5: Vale.
9: Venga, pues
5: porque
9: venga, pues
5: ha dicho, presidente, jóvenes y no tan jóvenes,
9: bueno,
5: que ese ya
9: no
5: es el grupo
9: jóvenes,
5: donde yo me,
9: tú,
5: me meto.
9: Viejóvenes.
5: Viejóvenes.
9: Por ejemplo, no lo veo por qué no.
5: Ah, y recuadrem el que ens ha explicat la Marina Fernández, la primera hora del Que t'hi jugues, que després de la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia als líders del procés, el jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció cap a Carles Puigdemont, i això obre debat a bat les portes del retorn dels líders del procés, dels que encara estan a l'exili. És la 1:10, en breu saludem al millor porter de segona.
8: Sense cap mena de dubte.
5: Ho ha demostrat aquest cap de setmana. Sí.
9: ¿Quiere dinero?
5: No creo que lo necesite, no. Pero seguro que también
9: no.
5: Le viene bien.
9: ¿Por qué no?
5: Ahora se lo preguntamos, vale. Presidente. Abans, però, com sempre, el tío Faja.
10: Sí que...
11: ¡Sí que!
10: ¡Flaqui!
12: ¡Philip Coutinho!
10: El balón de cuero ha desnudado más culos que la penicilina.
13: Yo no quiero entrar en este tema.
10: Es la herramienta con la que se calibra la catadura moral más precisa jamás creada por el ser humano. Sigo en shock, no por la conducta pandillera del Club Estado. Lo estoy por ver cómo la sociedad normaliza que un club se considere propietario de las competiciones. Ergo, los títulos son suyos.
14: Te lo digo así de claro.
10: Y participan en ellas para promocionarlas y darles caché. Y bajo ese síndrome de pertenencia, confunden el deporte con que les están robando en sus casas sus joyas. En el Echeristán por televisión, el Real Madrid femenino no jugó el domingo. En sus cómics había que leerlo en la página 25 y con una lupa.
15: Pues no me he traído las gafas del cerca.
10: Y en sus alcachofas las bocazas estaban selladas con silicona. Sus silencios son legítimos. Les paga el padrino. Pero los nuestros son actos delictivos. El silencio de los corderos. Porque va de eso. De no doblegarnos ante un cacique que nos quiere a todos callados mientras seguimos pagando un atraco en la luz llamado Castor, un asalto en la banca llamado Figo.
16: Lo siento.
10: Y un saqueo en Madrid llamado Torres Kio.
16: Evidentemente, el dinero importa.
10: Y mientras todo esto sucede en riguroso directo, Florenvito se permite el lujo de decirnos la transparencia para los demás.
17: La transparencia es para los demás.
5: En aquests micròfons ho va dir.
10: Venga, que os mejoréis.
5: Una declaració que forma part de la història de la ràdio, eh? Florentino, sí, Pérez, sí, dient-li a Jordi Martí la transparència para los demás.
6: Són tres segons que retraten una manera de fer.
5: Insuperables. Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
18: La verdad es que...
5: Tú no, el de verdad.
18: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. Que me hace mucha ilusión que se ha hecho esto, de verdad.
5: Andrés...
19: ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Cómo estás?
19: Bueno, buena imitación.
4: ¿Qué t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
20: ¿Qué t'hi jugues?
18: Que Clar que es muy bueno narrando comiats.
6: Sí,
18: narrando adioses.
6: Adioses.
18: Y separado.
5: Sí, recordem que...
6: Está muy bien ahí, muy fino.
18: Sí, t'ha gustado.
5: A partir de la una, la deu de Déu.
18: Hablar, o què? Sí.
5: La deu de Messi. En directe a la Cadena Ser a partir de la una amb la narració del Flaqui, Argentina venint des del Monumental de Rivera, i que aquest cap de setmana ja torna a la Lliga Primera Divisió, el futbol de clubs, amb un Barça-Getafe, 6:45, 18:30, amb la narració també del Flaqui al Carrusel i la de l'Albert Bermúdez al que t'hi jugués Barça.
18: Que va ser en hora ja, i anava sent hora ja de tornar, hosti, anava sent hora. I a més ara comença ja el Tourmalet.
5: Només demano una cosa, que en aquest proper tram de partits, fins a la propera aturada...
18: Sí.
5: No ens passi tot el que ens va passar al primer tram.
18: Sí, sisplau.
5: Que si un que es queda fònic,
18: unes
5: línies que cauen, pluges torrencials, o sigui, ens ha passat de tot.
18: Sí, sí, massa coses.
5: Massa increïble.
18: Coses. I aquí
5: hem fet un màster en aquest primer
18: mes. La
8: teva veu. Prou,
18: la teva veu.
5: Nil Solà, ja sé que et fa ràbia, però el problema que va tenir el Girona aquest cap de setmana és que es va enfrontar a Arnau Tenas.
8: Sí, sí, tant. Millor porter de la categoria, jo ho dic sempre, si en Girona hagués tingut un porter diferencial, pues estaria... és una cosa evident. És vital tenir un bon porter.
5: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
11: Què tal? Com estem? Tot bé? Se'n sent bé o no?
5: Fantàsticament. Se't sent i se't veu. Bé, perquè ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es pot veure al live del programa. I ara mateix, Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
11: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
18: Sí, que hi va haver un jugador... Qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
5: S'ha de vigilar.
18: Sí, sí.
5: S'ha de vigilar.
18: I dos dies després no hi quedava res en aquell pis.
5: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guany de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça-Paris Saint-Germain la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat, i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
11: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca on es mereix. És a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé. Feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim. I supercontent de pujar al Mallorca. I
5: de
11: tant.
5: Fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
13: Sí, sí, realment...

0: mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent-li una mica la guitza, però...
1: Està
0: fins i tot millor l'Arnau, sí.
2: Perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no em comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
3: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, doncs que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
4: molt bé.
3: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
2: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
3: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
2: I es poden explicar o sí, te les has de guardar?
3: Sí, si no per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar, perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
1: Caram. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
3: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal, i dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas, nana, a segon? Li dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
4: Vull dir, jo aquí estic en segunda, bé. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puede.
3: Però aquí, bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
4: I quan t'enfades con la afició en rival, què hace? No, pa primera ja. RF. Ja. Manda pa abajo, pa primera RF.
3: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja em passava quan era més jove.
2: Tens 25 anys.
3: Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
2: Quan penso
3: ara
2: que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
1: Sí, clar.
3: Ja t'agradaria ser el meu pare, sí que...
1: I tant que sí.
2: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
3: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, a una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria, i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
4: És boníssim, això.
2: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
1: I doblet l'altre dia.
2: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. Sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren els partits de l'Olot, deia el Mallorca, i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
3: Ah, sí, sempre. Això és veritat que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germana, els nostres pares han estat un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meva germana amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin, bueno. L'important és que sempre intenten fer el possible pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
2: Clar, però això és interessant el que dius per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple, tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
3: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no, i sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs, aviam on estan, perquè si no, malament, però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc la gent que em ve a veure, això sí.
5: L'altre dia, l'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
3: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Pam, és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
2: Clar, quedava molt a prop.
3: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
5: Montilivi estava tothom, celebrava en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar les intervencions.
2: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
3: Podria ser, sí.
2: És que és brutal aquella aturada,
3: sí, sí.
2: Eh?
5: La davant de Bec.
2: Sí, perquè és de reflexes absolutament, sí, sí, sí. Perquè es veu clarament que...
3: No vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
5: Estic d'acord.
2: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
3: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquest li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
2: Sí, sí, és que va ser espectacular.
3: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
2: No sé si...
3: Pel moment del partit, també...
2: Sí, sí, clar.
3: Sí, sí, bé.
2: No sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment o és que et foten ràbia o què,
3: no.
2: Perquè clar, l'altre dia...
3: Jugava a casa.
2: Però és que contra el Sabadell vas fer no una parada, sinó una assistència de gol.
3: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
2: Ah, sí?
3: També me'n recordo, sí.
2: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or...
4: Sí,
3: la primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
2: Quantes n'has fet?
3: Després...
2: D'assistències de gol? 100 porter, eh? Assistències de gol, 100 porter. N'has fet unes quantes?
3: Sí. Aquesta que deia del Sabadell, la primera... Després, a l'Mbappé.
2: A l'Mbappé tu li fas una assistència de gol, eh?
3: Sí.
4: Sí, me pasó el balón muy bien, me acuerdo. Entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
3: Després, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos i la de l'altre dia.
2: 5.
5: Déu-n'hi-do.
2: 5 assistències de gol.
5: Sí, està bé.
2: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca... toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
3: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
5: Suposo que per...
3: No.
5: Més.
2: No, és que constantment la pilota al porter de la Mallorca.
4: Ja té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
2: Pot uns passes que podria jugar a futbol americà, eh?
5: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. De va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
3: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... M'acaba d'arribar el dinar, un moment, eh?
2: En sèrio? Hòstia, això sí que és la ràdio en directe, ara s'aixeca Arnau Tena.
5: I ara vull veure...
2: La Núria Vilamala, sí.
4: Un boxing.
2: Tu mateix. Ara ens expliques què dinaràs.
5: Ara, què dines?
4: És el dia de festa. Millor que no ho expliqui, tinc una gana que flipes. No.
2: Ja, és grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
3: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabrón.
5: És la màgia de la ràdio.
2: És important que els esportistes, sí, que els esportistes, gràcies, cuiden el seu menú.
6: Bueno, però ara veurem jo qui el cuida o no.
3: No us ensenyaré per res, jo, home.
5: Senyal que avui...
2: Ensaïmada
0: de sobre. Ara dirà, amanida César.
5: Ens permetem certs luxes.
2: Tu ensenyes una cosa, tu ensenyes una poma. Que ara ens està enfocant a nosaltres, eh? No enfoca l'Arnautena de casa seva. Està sent superlegal. Sí, espera, sí, que sí, ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent, o prefereix dir que és una amanida.
3: Pues escolta'm una cosa, escolta'm, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
0: Apuntat.
6: Què dinaràs, però? Què dinaràs?
5: Què hi ha avui per dinar?
6: Què hi ha per dinar?
2: Pues... És que avui té festa, eh?
3: Que no,
2: que
3: no,
2: pot atendre, perquè si no estaria entrenant.
3: Que no, que m'he demanat un pokeball, home, que sa, collons.
2: Ah, això sí que sa.
3: Aguacate, oudu, tomàquet...
2: Ah, molt bé. Hi ha algun plat que...
3: O voleu que us ensenyi, també?
0: No, home, no cal.
5: No cal.
2: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
7: I més macarrons!
3: Pues macarrons, mira. Pues... Pues sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, no, la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic, sí, això, ja està.
2: Estem a Arnautenes, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció, continues veient el Barça o no?
3: Sí, home.
2: Perquè tindràs molts amics, clar, no, allà?
3: Sí, tots, pràcticament.
2: Clar. Amb alguns hauràs coincidit, fins i tot, a categories inferiors.
3: O sí, tots. Mm. Tots els que han sortit del plantell jo he coincidit amb ells. Mm. Me'n recordo de Gavi, quan va arribar a la
0: Vigua,
3: Eric, Cobercif, i tots.
5: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
3: També havia coincidit.
5: N'hi ha algun que diguis, sí, collons, sí, com està aquest?
3: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. M'he anat a veure. Jo el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. I molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell, hi havia moments que estava fotut de veritat, eh? De fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de la... Bueno, és que, vaja, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
2: És flipant, eh?
3: No entenc res, la veritat. No estic entenent pas res.
2: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que a més defineix com Romario.
3: Pues que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
2: És bèstia, eh?
3: No sé. És molt bèstia.
2: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
3: No, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
5: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels. Que dius,
3: i després et fot un recorte i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio. Aquí.
2: Tu portes molt bé amb Eric García, no, també?
3: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, jo me'n recordo de dormir a casa amb els seus pares.
2: Ah, sí?
3: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic. Saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
2: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
3: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo el dia.
2: Sí.
3: Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final accepta l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
2: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnautenes i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
3: Futbol és així, sí que saps més que ningú. Pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Sí, una temporada que va fer l'any passat. Sí, és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
2: Que Joan García és molt bo, cabró.
3: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
2: Arnautenes té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió del Mallorca és per aquest any o si pugeu s'allarga?
3: Es podria allargar, sí.
2: Es podria allargar.
3: Es podria allargar, sí.
2: De tu coneixem...
3: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
2: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí. Carvajal al Getafe.
3: En sèrio?
2: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
3: Que si el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès, va ser un malentès amb ell i ja està, bo, jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, contra Courtois, que em van agafar, en Busquets, però clar, tu diràs.
2: Contra tots.
3: Anècdotes, anècdotes.
2: Tira Antoni Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé es diu, Pilé,
3: sí, sí.
2: Que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
3: Sí, segurament, claro, segurament, vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
5: Li puc preguntar una maldat, ja que estem en música francesa?
2: Espera, fem una cosa. Pots aguantar dos minuts,
3: no.
2: Arnau? Pots aguantar dos minuts?
3: Sí, sí.
2: Aguanta dos
3: sí,
2: minuts, home, sí, s'allarga, com que estem com a casa, parlant amb Arnau Tenas, perquè hem de tirar la desco de publicitat obligatòria, que si no el Willy em matarà, i qui paga mana ja ho sabeu, i tanquem amb aquesta maldat i no sé què més et vol dir algun dels nostres personatges.
7: Què t'hi jugues?
8: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
9: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
10: Restaurante Asador Argentino Malbec en Cambrils.
11: Menús de mediodía de 19,90€ de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos 25,90€.
10: Carnes argentinas preparadas en parrilla a la vista sin nada que ocultar. Carne de primera calidad.
11: Amplia carta de vinos nacionales e internacionales.
10: Restaurante Malbec en Pau Casals 51 Cambrils.
12: De vez en cuando la vida...
13: ¿La vida? ¿Te ha besado mucho en la boca?
14: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia del comienzo fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando como es de natural en la vida.
12: De vez en cuando la vida...
8: Llapis de memoria.
12: De vez en cuando la vida.
8: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
1: Increíble.
0: Pletórico.
1: Kiwi.
2: ¿Eh?
1: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
0: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
1: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
4: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
5: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
6: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
7: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
9: Gratis? Estan bojos!
8: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
10: Pilé es diu aquesta cançó, Flaqui.
11: Pilé.
10: Pilé.
11: Sí, com és sí. Gel, no?
10: Ah, mira, gel. Quina cultura que tens.
11: Sí, vamos.
10: T'agrada, aquesta cançó, Arnau. Estem a Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista?
12: Home, si arribo a saber que aquests anuncis duren mitja hora, doncs potser...
11: No.
10: Escolta'm, Arnau, que primer han durat dos minuts, i segona, que nosaltres podem dinar gràcies a aquests anuncis, no som com tu, hi ha multimilionaris i ens hem de guanyar les garrofes.
12: Ara quan acabi dinaré, sí, tranquil.
10: Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal, hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
13: Tot és mental.
10: Tot és mental?
12: Tot. O sigui, tot. Per mi tot. O sigui, ja no jo, sinó per tothom. Tot està al coco.
10: La clau està a la ment.
12: Sí. És que... I és que no fa falta explicar la frase. Tot és mental. Ja està. És així de senzill.
10: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
12: Sempre endavant.
10: Sempre endavant.
12: Sí.
10: Totes en català, les tens? Perquè tot és mental, sí. És català, sempre endavant català.
12: Sí, Orígens, aquí tinc en català també.
10: Orígens.
12: Sí, tots els tatus tinc en català.
10: Hòstia, que bo.
13: No deu haver-hi.
12: Tinc un altre aquí que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
10: Quina és?
12: La de Last of the Mohicans.
10: L'último Mohican.
12: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè original, però ja està.
10: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaqui.
13: No, home, perquè tu vas conviure al PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
12: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
10: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
12: Jo, sí.
10: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
12: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a un partit així guapo.
10: Mbappé, pel teu amic?
12: Sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
10: És bon company, Mbappé?
12: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de broma, sempre entrenava bé.
14: Y aquí me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo fui, como si yo soy el tonto, ¿sabe? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tú.
12: Pues no sé, yo ya no, yo no tengo aquí, yo no tengo ni voz ni red.
14: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Te quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer cosas.
12: Jo crec que ja és perquè al final és els millors jugadors del món i estàs en foco i si ho fas bé, doncs molt bé, i si no, doncs et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil, doncs, és criticar.
10: Tu que entonces, vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
12: Sí, aviam. Jo crec que són... dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la, i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
11: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions amb el PSG. Havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
10: Jo vaig... estava vosaltres dos.
11: Sí, anàvem
10: a cobrir... vosaltres dos, Flac i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
13: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
11: Vam flipar el Flac i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat, i madre mia, com està Arnau avui.
10: Ah,
11: sí? Sí, en diversos comentaris.
10: Això ho deien ells.
11: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
12: Estava per jugar.
11: Per això, no sé si vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma potser surto jo i no el rus.
12: Allà estava preparat jo, perquè si passava qualsevol cosa.
11: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
12: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
10: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. Sí. El que passa és que a vegades costa.
11: És molt complicat, clar.
12: Escolta'm, doncs que et diré una cosa, vull dir, el que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? A mi jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues el doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entreno va ser espectacular.
10: Com riu, eh? L'hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues d'Arnau Tena. Que ja van arribant missatges. El Roberto diu, sí que hi companyia, lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis, echándoos unas risas.
13: Sí, va, passem bones estones.
12: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que sigui una entrevista, saps? És el... Quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics, podria haver estat allà parlant durant 5 hores.
10: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí... Tres hores més.
13: El pokeball, en teoria.
12: Aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
13: En teoria, si és un pokeball.
10: El Nil Solà diu que no és un pokeball. Diu que sí, que si ho fos ho ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, ens va ensenyar el pokeball. L'has picat. Sí, sí, aviam.
12: No, t'ensenyaré el tiquet.
10: Ah, vale, va buscar el tiquet.
11: Que és el d'ahir.
13: Ahir sortint de la ciutat esportiva va comprar, clar.
12: 6 del 10 del 2026.
10: L'està ensenyant, vale? El tiquet, sí, sí. Tio. L'està ensenyant.
13: Sí, poque, poque. Sí, poque. Posa-ho.
10: Sí,
13: bravo,
10: sí.
13: Bravo.
10: Oasis Poque.
13: Sí. Espectacular. Tota raó.
2: Molt bé. Molt
12: sí, pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no serà la direcció de Mecato.
10: Si no, ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat que Arnau Tena torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de l'Ivakovic.
13: Bueno, és que el fit sí.
12: Ja, bueno. I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
10: Sí, el rei d'Espanya. Pensava que anés a dir a RAC1 a la Copa i dic, no la liem.
12: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
10: Gràcies. Ai, Arnau, no canvis mai, eh? Que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si recuadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
13: Que no parlis, no parlis.
10: Una vegada més i ja està.
13: Tant de bo que quedin segons.
10: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
13: El Sabadell també, si pot ser, no?
10: I l'Almeria de García Pimienta.
11: No. Sí. I todo para primera.
13: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
12: I que pugi tot segona, no?
13: Ah, també, clar. Una lliga de 42 aquí.
11: Al contrario, todo para segunda, todo para abajo. Todo para abajo.
10: Arnau Tena, una abraçada molt forta.
12: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
10: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
12: Si menjo Pokémon, quina...
14: Del Pokémon.
10: Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
13: Què diu, els nostres oients?
14: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de bueno, de gentrificació.
10: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
12: Vinga, vagi bé, merci.
10: Ai... Com s'agraeixen jugadors així.
11: Crac, crac total. S'agraeixen dins molt. I fora del camp.
10: Tres quarts de dues del migdia. Cançó a tres veus, Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
14: Eso es.
10: I el títol de la cançó?
14: La bicicleta.

0: espero, perquè, claro, si no, tindré que cagar-me a José Mourinho.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
2: Aviam, Sergi Hernández, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia.
2: Acaba de parlar l'espanyol Omar Al-Hilali.
3: Correcte, sí, estem aquí en directe des de la ciutat esportiva Dani Jarque, després de 21 dies sense competir, una aturada totalment típica. L'espanyol es juga més que 3 punts aquest divendres a Màlaga, equip que tan sols ha marcat 3 gols en les primeres 7 jornades de la competició. La dinàmica dels andalusos, doncs, no és massa bona, igual que en aquest cas la de l'Espanyol, que després de 2 derrotes consecutives, l'equip perico ha fet autocrítica de portes endins per analitzar què ha fallat i corregir petits mecanismes de joc. Un exercici d'autocrítica que també ha servit per tangar files al costat de l'entrenador, Manolo González, i esvair qualsevol dubte sobre la seva figura lateral dret, ho explicava així.
4: Eso se siente. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. Estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero y la verdad que estamos muy contentos con él.
2: Gràcies, Sergi. Omar Al-Hilali, després de l'entrenament de l'Espanyol, també s'ha exercitat el Barça, com dèiem, Nil, recuperant internacionals.
5: Sí, dues novetats a l'entrenament d'avui. Karim Adeyemi, que ja ha tornat, va donar-li un dia més de festa a Hansi Flick, i també ha fet part de l'entrenament amb el grup Frenkie de Jong. Això també és novetat, no es marquen plaços i s'anirà a poc a poc. Chesney, Balde, Gerard Martín, Eric García, Brian Fariñas, Gavi, a banda de Gabriel Jesús i Adeyemi, continuen a la marxa Joan García, Rafinha i, evidentment, també Christensen.
6: Bueno, es que, claro,
5: poco a poco,
6: ya, ya
5: poco
6: estoy
5: poco.
6: Aquí, ¿eh? Ya está el tifón para volver a ayudar al equipo, porque me necesitan, ¿no? El equipo ahora necesita cosas nuevas y el ánimo que yo les puedo dar.
2: Del migdia, ¿no? Albert Llimós, ¿qué tal, cómo estás?
7: ¿Qué tal?
2: Pendents d'una reunió que se celebra a Itàlia, a Como, dels equips d'Euroliga de bàsquet per valorar l'oferta de la NBA.
7: Sí, dia clau del bàsquet europeu perquè els 13 propietaris de l'Euroliga han de decidir si s'accepta la proposta de la NBA per fer una NBA a Europa i per tant seria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans, o en canvi de moment es posposa aquest projecte i es segueix amb el model Euroliga on cadascú té el seu pla de negoci. Això sí, també s'ha d'acceptar avui i s'ha de valorar si s'accepten més clubs per formar part de l'Eurolliga, l'entrada de nous clubs, i alhora també si es passa al model de franquícies.
2: I hi ha el president del Barça, Joan Laporta.
7: I és Joan Laporta, 3 directius, Cisco Pujol, Jaume Nicolàs i Josep Cubell, i també Xavi Colagan, representant dels esports.
2: Per tant, reunió molt important, la d'avui.
7: Molt important, perquè el bàsquet europeu doncs, pot donar un pas endavant si s'alinea o no amb la NBA.
1: El Què t'hi jugues? L'heu cagat amb Xavi Cazorla.
8: Anda, ja cagat.
2: Què?
9: No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
2: Home, jo tinc 45 anys i ell sí. 25, amb 20 podria haver estat pare anys? Perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
9: Però quants anys té el teu fill?
2: Home, els meus fills. En
9: bueno,
2: tinc dos
9: sí,
2: i són bessons.
9: El teu, que és el gran,
2: em faran 13 al desembre.
9: Joder, doncs pues està una mica lluny.
2: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
9: A mi m'ha semblat que volies...
2: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenes podria ser el meu fill.
10: Podria ser.
9: Podria ser. Bueno, pues sí. No, per poder, hasta amb 16.
2: I el teu igual també.
9: El meu fill?
2: Quants anys tens tu?
9: Soc molt més jove que tu.
2: Quants anys tens tu?
9: Jo sóc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, em vaig quedar allà.
2: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
9: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
2: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
9: Ostres.
10: Hola.
9: Ostres.
10: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
2: No aixequi ni la vista del mòbil.
9: No, perquè així sembla que no...
2: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
9: Ostres.
10: Hòstia.
2: Tot bé?
9: Vols tornar-te?
2: Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material
9: sí,
2: per a la seva secció.
9: Sí, a mi em va bé. Jo per això hem tirat aquí el... No?
10: No, prefereix no fer declaracions.
2: Amb qui parles, ara, Flaqui?
10: No, m'estic preparant un text que he de gravar per d'aquí una estona.
9: I tal, tio. Bueno, anem per una història. La setmana passada...
8: M'exigeixen moltes coses avui.
9: Ah, sí?
8: Sí, avui estic molt estressat.
9: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
11: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
12: Sí.
11: Poden jugar junts?
12: Jo per mi sí.
11: Es potenciaran l'un a l'altre?
12: Que sí, que sí.
11: Tienes
8: hasta los... Calli,
11: ja. Ens faran gaudir. Ens faran gaudir.
13: Calli!
11: Ens faran xalar.
13: Calli!
12: Home, ja ho crec.
11: Ens faran disfrutar.
13: Que calli!
8: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
9: Sisplau, que li patava patata.

0: que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
1: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
2: Estoy pa com en segones, jo crec, que sí, sí, sí.
3: Bueno, està bé. No només va parlar dels gustos...
0: Té un cor enorme, el Pepe.
3: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
0: Tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
4: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
1: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca,
0: Que si eres animal, Pepe.
5: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
3: Sí, había algo.
0: Solo que la gent percep clarament que tot el que diu és broma.
3: Sí, tot és ironia.
0: Val la pena recuadrar-ho.
6: Sí, sí, no, en aquest cas sí.
0: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Jo, clar, el conec de fa tants anys.
3: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava a cadascú.
0: Vilamala, què?
7: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
0: Ah, sí?
7: Sí, hem rebut bastants comentaris de
0: doncs
7: gent
0: gràcies a tots.
7: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant. Sí, sí.
0: Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
7: sí, dels
0: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
8: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
0: A mi concretament 12 dies.
8: M'importa un huevo.
0: A tu?
9: 15.
8: M'importa un rábano.
7: A mi 13.
8: O m'importa un pepino.
0: I els fem, bàsicament, no, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells i diuen que no.
8: Me la trae floja, me la suda.
0: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
6: Jo ja els tinc acabats.
8: Me la trae al fresco.
9: Jo acabo d'arribar, porto un mes, i me'n deuen 8.
0: 8 ja?
9: Sí,
8: me la pela, me la reflan, flinfla, me la bufa.
3: Està bé omplir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
0: Vilamala, què?
7: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
0: Ah, sí?
7: Sí, hem rebut bastants comentaris.
10: 6 hores i media després.
0: Ja s'ha acumulat 8 dies en un mes.
9: No, perquè
11: és una persona personal. No s'ho recompte,
0: que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara. El Barça canviarà
11: de... Gràcies per la secció.
0: Perdó, Núria, perdona.
7: No, ja està, torno.
12: Hola i adiós.
3: Sí. Són coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
0: Saps que era un gran cantant?
13: Sí.
0: El que tinc aquí al costat.
13: No em digues.
0: Lluís Flaqué i
11: Ripé.
13: Què cantaves, Lluís? Oh.
11: Tota la...
13: Balades per...
11: La púrria del karaoke.
13: La púrria del karaoke.
0: No, no, fora conyes. Imite
13: aquí
0: a Eros Ramazzotti.
11: Això va!
14: Som gafa pell de gallina.
11: Molt bé. Eros Ramazzotti l'imitem tots.
13: Ahí està. No, és difícil, eh?
11: No trenquem la secció.
13: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
15: No, no me jodes, Manolo.
0: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
16: ¡Qué bonita eres, madre, la reina del Martesón!
13: Ahí está, ¿eh? Ahí está un
11: poco. Aleros, no yo, ¿eh?
13: Aleros.
0: Aleros.
17: Caramba, no me digas.
0: Era el meu amant, Eros.
13: Sí, no cal que
0: te amaguis. No?
13: Sí.
11: El teu amant?
0: Sí, clar. Psique i Eros eren amants.
13: Psique i Eros.
11: Vale.
0: A la mitologia grega.
18: ¡Surrealismo!
3: Estrany, tot plegat va ser estrany.
11: Sí. Diem coses molt rares.
3: Sí.
0: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva. Sí.
11: Frases donen per molt.
3: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tag a disparar amb tu, sí que...
11: Sabeu que aquests jocs on dispares láser...
19: Cristóbal.
11: Sí que queda. Volteretas por el suelo.
19: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
20: ¿Por qué?
19: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
11: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
19: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
21: ¡Hoy!
19: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
20: ¿Cómo?
19: Con el subfusil en la mano.
13: Que dice que saquemos la pistola.
19: Sí.
11: ¿Sudor?
19: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
11: Ah, sí, también, sudor. Sí.
20: ¿Ojos ensangrentados?
19: La mirada perdida.
22: ¡Estoy rodeado de locos!
19: Y luego viene el tema sudor. El
11: tema sudor. Chorreando,
19: o
11: ¿no?
19: O sea, cual venado en celo.
21: ¡Ah! ¡Qué peste!
19: O sea, bueno, tuvo que tirar la...

0: camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. Vale. O sea, un auténtico animal de la caza.
1: ¡Y acaba flipar!
2: Té raó. I el jersei, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
3: Ah, sí?
2: Molt
3: que
2: guai.
3: Que te l'has quedat ja?
2: Clar, el va regalar.
3: Ah, era un regal. Ah, sí. Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
4: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
5: Ah, sí, amb Itàlia. Aquest és el Zidane real, eh?
6: Clar, però jo us deia una cosa.
5: El Kinky és el Zidane real.
6: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
5: Jo, si està en França, m'és igual, amb el Madrid no.
6: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
7: Cariño, tranquilo.
6: Ja està, acabat.
4: Home, millor solucionar-ho.
6: No.
8: Fem molt a favor, hombre.
6: Molt a favor.
8: Sí,
6: clar,
8: violència.
6: No.
4: Des del que t'hi jugues, sí. No.
9: Això és que l'Eborro que han estat por.
4: Sempre direm no. Violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat de la Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
10: Sí, com saben i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat. Vale.
11: No, hombre, no, madre de Dios.
12: Surt d'un jardí, però posem un altre.
4: Això és el que no has entès, de treure'm d'aquest jardí.
10: És igual.
13: Gràcies i ànimos.
2: Esperant-la d'un jardí per anar a l'altre.
3: Home, és que, i a més, quin tema li treus al Poquí. Joder.
2: Ai, que fer la gràcies.
3: A vosaltres.
2: Demà més que t'hi jugues. I recordo que avui, a 9:15, Croàcia-Espanya, el Carrusel, després l'Arguero i el tram final ja a partir de la 1, empalmem amb la retransmissió de l'Argentina Benín amb el Flaqui, el
14: sí,
2: comiat
14: senyor.
2: De Messi.
14: La 1 en el context de l'Arguero i a partir de 2:15 també les emissores de Catalunya, l'estreaming, l'app, a tot arreu.
2: Ara l'actualitat informativa, 14:00, que és molt interessant.
14: Sí.
2: Gràcies.
14: Adéu.

0: Dani Martín serán los artistas invitados en su último concierto el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, este sí, anunciado con amigos. Pero lo mismo, ¿qué pasa con los que compraron para el 11 pensando que era el último?
1: Nosotros vamos el día 11, que se lo regalamos a mi sobrino por su cumpleaños, y nos hacía ilusión ir a la última fecha, y era como nos hemos enterado de que ha anunciado otra nueva última fecha, que encima es más especial porque va con amigos, pues estamos, la verdad, un poco desilusionados.
0: Las entradas para Shakira con amigos ya están en preventa.
2: Si es que, Paco, ojo, la gente se enfada por cualquier cosa.
3: La verdad que sí, ¿eh? Buscamos motivos para enfadarnos fácilmente.
2: Y nosotros no nos vamos a enfadar esta noche porque tenemos fútbol, juega la selección española además frente a Croacia.
3: Jugamos contra la Croacia de Luka Modric en busca de seguir aumentando el récord y de seguir invictos en la Liga de las Naciones. Llevamos 42 partidos ganados, 3 en esta competición seguidos. En nuestro grupo se juega en Inglaterra-Chequia. Además es noticia la retirada de Leo Messi, que se retira hoy con la selección de Argentina. Lo contaremos también en Carrusel a la 1:30 de la madrugada, antes a las 8:30 de la tarde, el hacia España, y son noticias Mbappé, Alonso y Alcaraz, pero eso lo cuento en un minuto.
2: Arranca Ser Deportivos, nosotros Hora 25 lo emitimos hoy por Ser Más, y Hora 14 regresa mañana desde las 2, la 1 en Canarias. Adiós.
4: Hora 14. Recuerda que tienes todos nuestros contenidos en la app de la SER y toda la información siempre en cadenaser.com. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
5: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
6: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
7: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus, blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
8: Entre les 12 i les 2 a Ser Catalunya, què t'hi jugues?
9: Yo te contaré una historia, que estoy intentando hacer un partido amistoso entre una selección y la selección de la masa. Hay una tribu en Mongolia, son los kazajas, que entrena a los águilas. Esto es como la masía. Sí,
10: sí. Y flipa una... todo el día con Cuba así en el brazo. Lo lleva encima, agarrado de los dientes.
11: Podría ser el cartel del partido, ¿eh? Le había hecho el cartel del partido.
10: El cubarsí siempre agarrado de los dientes. Y el flipo lo lleva donde tenía que ir.
12: Salvan, Flaky.
11: No, salvan.
8: Get i jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a Ser Catalunya.
10: No podem. No entenem.
13: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo, Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
14: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
15: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
16: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
15: ¡Qué buen servicio!
16: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
13: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
17: Una maravilla es poder viajar.
18: Cariño, ¿5x5?
19: 25.
18: ¿Y por 3?
19: 75.
18: Ahora eres de números.
19: No, de mi BP.
12: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
19: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
20: Bona tarda, Imma.
21: Hola, bona tarda.
20: Abans que res, et vull agrair moltíssim que estiguis avui aquí, després d'uns dies, imagino que superfrenètics per tu, i em sembla que, pel que he vist a les notícies, que pot ser que tornin aviat.
21: Sí, que continuï, perquè aquesta tarda també estarem pluges. Però bé, la sort que tenim a Protecció Civil és que som un equip molt, molt compacte, i ara en aquests moments doncs, està portant la guàrdia el meu company subdirector, i per això he pogut sortir avui a dinar i venir aquí a veure-us un moment.
20: Com estàs?
21: Bé, molt bé. Estem seguint les incidències que estem tenint aquesta tardor, que són complicades, ja ho veieu, perquè està plovent d'una manera molt intensa i estem veient els efectes realment de l'emergència climàtica i tot això doncs, ens fa treballar molt. Però el que dèiem, som un bon equip de gent, estem cansats tots, però treballant.
20: Clar, ara dius que estàs cansada, normal. De mitja, de dissabte avui, quantes hores has dormit?
21: No, dormim poquet perquè hem d'anar-ho seguint, però bueno, també és això que et comento. Ens hem
20: poquet,
21: pogut
20: eh?
21: Anar, poquet, però ens hem pogut anar substituint amb els companys i d'aquesta manera doncs, hem pogut anar agafant moments de descans per poder recuperar. Perquè la feina que tenim és una feina que has d'estar bastant concentrat i és perillós també prendre decisions o fer plantejaments quan no tens el cap clar perquè estàs excessivament cansat. Això també a vegades els que treballem amb aquesta feina així, amb emergències, ho has de tenir present. Has de tenir present que has de saber quan parar i dir no, ara ja no.
20: Ara no sóc útil, ja.
21: Sí, ja no
20: sóc útil. Descansar.
21: Correcte. M'ha de substituir un company que estigui en unes condicions millor que jo i jo haig de recuperar i després tornar a enganxar-me.
20: El CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, teniu alguna mena d'espai habilitat per això? Per... Ei, vaig a dormir una estona.
21: En allà exactament no, el que passa que sí que tenim capacitat, per exemple, doncs, en cas de que la gent s'hagi de quedar perquè ha tingut que allargar els torns, doncs el departament ens facilita buscar una habitació per poder anar a dormir, això sí, fora de l'edifici, però que ho tenim proper, i llavors es pot descansar. Bàsicament, més que per descansar, perquè també hem de ser molt curosos, perquè també hem de pensar que moltes persones s'han de desplaçar quan surten d'una guàrdia llarga, i si surten cansats i van amb el vehicle poden tenir...
20: I que si estan al CECAT potser és perquè hi ha uns aiguats clar, increïbles,
21: exacte,
20: i no diràs, sí, vinga, vés-te'n ara
21: exacte,
20: a Tarragona.
21: Exacte. Sí, a vegades han de fer això, doncs, per exemple, quedar-se, i així ja aprofiten i al següent torn ja estaran allà. Anem fent combinacions.
20: Que per si hi ha algun despistat que acaba de sortir de l'ou, perquè segona cosa he descobert jo en aquesta feina és que hi ha gent per tot, com explicaries breument a què es dedica Protecció Civil?
21: Protecció Civil el que fa és que s'ocupa d'aquelles situacions que són de gran impacte. Jo sempre, com ho explico, és dient que quan tu tens un accident, per exemple, doncs la policia ja t'ajuda amb l'accident. Si t'has fet mal, tenim el servei d'emergències mèdiques que t'ajuda si tu has tingut una necessitat mèdica i t'acompanyen a l'hospital o et tracten. Totes les circumstàncies que a tu et puguin afectar quasi bé com a persona, això trobes algun servei d'emergències o algun servei de l'administració que és competent en ajudar-te. Però quan tot això el que succeeix és que és una suma de que li està passant alhora a moltíssima gent, això és un problema ja, un altre impacte, té un impacte molt més elevat. I aquest impacte requereix una coordinació, perquè si no es coordinen entre els diferents operatius, entre els diferents organismes, és molt difícil que es pugui solucionar. I això és una mica el que ens dediquem a Protecció Civil, a veure què és el que pot passar, avisant a la gent, informar sobretot de les situacions que es poden donar perquè puguin prendre mesures d'autoprotecció i després, quan hi ha un impacte d'una emergència, coordinar a la gent que treballa en aquesta emergència perquè entre tots, amb la suma de tots els esforços de tots els operatius i de tots els col·lectius, doncs la sortida i el retorn a la normalitat sigui més àgil.
20: És un treball en equip, però bé, tu ets la subdirectora oficial operativa de Protecció Civil i també la portaveu. Tremendo curro.
21: Sí, sí, la meva feina és el que té és que dirigeixo aquest centre per l'aplicació de totes aquestes mesures i després també doncs, donem informació i moltes vegades, com veus, doncs, em toca a mi ser la cara visible del,
20: t'hem vist molt,
21: de la informació.
20: Últimament.
21: Sí, el que passa que també tinc que dir que tinc a darrere un equip de comunicació que són meravellosos.
20: Que t'ho fa fàcil.
21: Perquè, exacte.
20: Però ja has de sortir, has de posar la carona.
21: Sí, però quan tens que posar la cara però ja t'han preparat la informació que tens que donar, això va molt bé. I penso que sense ells no es podria fer.
20: I tota la, no sé, digue-li estrès, digue-li responsabilitat, digue-li adrenalina que va implícita en el càrrec, com la gestiones tu?
21: No, jo David, sóc una persona nerviosa perquè m'agrada ser àgil i anar a fer les coses ràpides, però els nervis has de fer el que és necessari en aquell moment. I llavors, jo davant d'una situació d'aquest tipus d'emergència, el que em plantejo és què es necessita, com es prioritza i com s'executa. Llavors, hem d'anar fent una cosa darrere de l'altra fins que arribem a la solució d'aquesta situació que tenim. Evidentment que et poses nerviós perquè a vegades hi ha situacions que impacten.
20: Sí, per molt metòdica que siguis, vulguis que no.
21: Exacte, sí, sí. Però has de controlar aquests nervis i has de continuar amb la feina, has d'anar treballant. I després, quan tens un moment de relax, doncs aprofitar-lo i descansar en aquell moment, no emportar-te tota la feina contínuament.
20: Així tu tens alguna activitat per descarregar aquesta, bueno, no sé, jo... fas tai chi, fas un crossfit? No,
21: m'agrada molt estar a casa meva fent coses a casa i cuidant el jardí, sortir a la muntanya, estar amb els meus nets, jo faig una vida molt normal, però tot això és, bueno, em diverteix i em distreu.
20: A tot això, jo pensava, el programa d'avui té un risc, i és que en qualsevol moment truquin et truquin i hagis de sortir d'aquí corrent. Però no, has apagat els mòbils.
21: Sí, sí, perquè en aquests moments el company, el subdirector, el Sergio Delgado, el meu company, doncs ha agafat ella guàrdia. Per tant, ara ella està al cas de tot i jo tinc la tranquil·litat de que puc agafar aquesta estona sense patir, perquè ell està... És com hem de treballar, si no treballem en equip... Doncs és
20: clar, no pots recaure tot en tu,
21: perquè
20: si no...
21: I ningú pot ser imprescindible perquè no funcionaria. Llavors hem de ser un equip que ens puguem substituir entre nosaltres i també recolzar-nos quan hi ha situacions com aquests dies, que són una mica apretants perquè tenim moltes hores continuades de situació d'emergència, doncs hem de tenir recanvi, si no, no podríem arribar.
20: Adéu, llufa. Doncs avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la subdirectora general operativa i portaveu de Protecció Civil, l'Imma Soler.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Imma Soler amb Gràcies a la vida, que és un tema que han versionat un munt de músics al llarg de tots aquests anys, com per exemple Joan Baez, Chabela Vargas, Mercedes Sosa, però en aquest cas hem anat a la cançó original, és a dir, a la de la xilena Violeta Parra, que la va publicar l'any 1966, i diu la llegenda, Imma, que tot i escriure aquest cant a la vida, que és aquesta cançó, ella estava passant per una depressió brutal que, de fet, l'any següent, el 1967, la va portar a suïcidar-se. És fort que tu facis aquesta cançó en aquesta situació, que entenc que tu l'has inclòs per motius molt més literals.
1: Sí, sí, literalment, perquè el que explica penso que és molt important, que sempre ens queixem per allò que no tenim i no pensem realment en el que tenim, i que moltes vegades, doncs, com diu aquesta cançó, tens molta sort de tenir tot això, de tenir ulls, de tenir capacitat, de tenir família propera, de tenir gent, i això és el principal, i aquesta cançó sempre em recorda això, no? I per això m'agrada molt, per tenir-ho present.
0: Si tu ets una persona agraïda.
1: Sí, sí, evidentment. Només per estar viu ja has d'estar agraït.
0: Clar, estàs donant les gràcies per tenir ulls. Ja, anem als mínims.
1: Sí, sí, anem als mínims. Aquesta frase que dius d'anem a mínims és una de les meves frases, eh? Jo sempre penso que hem d'estar a mínims, perquè no hem d'anar sempre a buscar l'ideal impressionant, no? Hi ha uns mínims que són els que ens han de fer feliços.
0: Però també podries anar a màxims. Vull dir, ara ens parlaves del teu jardí, dels teus nets, d'una feina que diria que t'encanta, la teva feina.
1: Sí, sí, això sí, sí, sí, sí. Podries anar a màxims, però no vull dir màxims econòmics, màxims de poders, de tenir diners o de tenir coses materials, sinó que moltes vegades simplement els sentiments, les capacitats que tens, ja són aquests mínims, no?, que són els que permeten de fer feliç.
0: Que tu, Imma, ets llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. Quan tu vas decidir formar-te en aquesta branca, ja tenies clar que volies tirar per on has acabat tirant?
1: No, jo ja treballava en l'Administració Pública quan vaig fer aquesta carrera. Jo vaig començar fa molts anys a treballar a l'Administració Pública, i en aquells moments, quan jo era jove, bueno, com que treballava i no podia estudiar, doncs no vaig fer cap carrera. I llavors, més endavant, va ser quan vaig tenir l'oportunitat, ja quan la meva filla tenia una edat, ja tenia 10 anys, i llavors va ser quan vaig tenir l'oportunitat de tenir una mica més de temps, i llavors vaig poder-me dedicar a estudiar un temps i vaig fer aquesta carrera perquè realment m'interessava, perquè ja estava treballant a l'Administració Pública i m'agradava.
0: Com comences a Protecció Civil?
1: La Protecció Civil fa molts anys que començo. Jo em vaig presentar a unes proves que hi havia en l'oficina d'empleo, llavors en aquell moment...
0: De quin any estem parlant?
1: Ui, estem parlant de l'any 90. I llavors en aquell moment s'estava buscant gent per començar a fer una mica d'estructura de cara a les Olimpiades del 92. Llavors començaven a fer un petit nucli de Protecció Civil en la Generalitat. I per aquest motiu buscaven gent, no? I jo em vaig presentar en aquells moments, jo treballava en una fàbrica, i llavors vaig anar a fer aquesta prova, em van agafar, vaig entrar en allà d'administrativa, d'auxiliar, i ja vaig continuar tota la meva carrera en allà.
0: Sí, pràcticament des del més a baix.
1: Sí, ja tenia 25 anys, exacte, sí.
0: Fins a subdirectora general.
1: Sí. He anat pujant els càrrecs, no? He estat d'auxiliar, d'administrativa, després vaig estar de tècnic, i després al final de cap de servei, i ara finalment estic de subdirectora.
0: Ma, la casa la deus conèixer a la perfecció.
1: Sí, a més m'encanta, és el departament d'interior, és apassionant.
0: Per què?
1: Home, perquè és el departament que ens dona garanties, és que ens dona garanties de la seguretat i dels drets, i això és molt important, que tinguem un departament que agafi tots aquells organismes, tots aquells treballadors públics, que el que fan és garantir que nosaltres tindrem, doncs, aquest dret a la vida, aquest dret a la seguretat, aquest dret a la llibertat. Ostres, és molt important per mi, i bàsicament és el que fan els policies, els bombers, nosaltres. Això és un guany que tenim com a societat que l'hem de posar en valor i no perdre'l mai.
0: Des de quin any ets la subdirectora?
1: Vaig entrar a fer a la subdirecció just en el moment en què començava la pandèmia.
0: Ah, molt bon moment, no?
1: En el millor moment, l'any 2020, que va ser quan va començar la pandèmia. Jo ja sabia, evidentment, que començava aquella situació, perquè va ser el mateix mes en què van començar a haver-hi els confinaments.
0: Sí, i què? Sí. Això és començar aixecant roda, eh?
1: Sí, sí. Bueno, ja ho sabíem, que seria una situació complicada i que ens hi havíem de posar.
0: Clar, en aquests anys, en aquests últims sis anys, han passat moltes coses a Catalunya relacionades amb Protecció Civil. Quines... Entenc que totes et colpeixen, eh? Però que hi ha moments més bèsties que altres o que els reps així. Quins han sigut els moments més bèsties que has viscut com a subdirectora?
1: Home, sempre el que et fa mal és quan hi ha persones que perden la vida o que tenen afectacions de salut importants, això sempre. Clar, passar la pandèmia, per exemple, va ser molt complicat, molt complicat. Nosaltres vèiem que hi havia números que indicaven que hi havia gent que estava entrant als hospitals, que hi havia gent que malauradament moria. Bé, tot això havíem d'aconseguir que el contagi fos el mínim possible i nosaltres anàvem seguint les indicacions que ens donaven des de salut, de que es necessitava que les persones no s'agrupessin, que estiguessin amb espais més aïllats, i tot això ho fèiem mitjançant mesures, les havíem d'explicar, era complicat, però sabíem que ho fèiem per això. I després, doncs, aquestes situacions que es donen tot sovint, que pugui haver-hi, doncs, algun incident o algun incendi o alguna fuita...
0: O sigui, n'hi ha molts, Imma.
1: Sí, sí, n'hi ha molts i hem de conèixer-ho, perquè lo important i el que hem d'aconseguir des de Protecció Civil és que la gent conegui els riscos i sàpiga com els ha de tractar i què té que fer davant d'ells. Nosaltres estem convençudíssims que és bàsic que la població apliqui l'autoprotecció, perquè si una població està formada i coneix què és el que hi ha, què és el que passa i com ha de respondre, tot això li fa guanyar poder, li fa guanyar punts davant del risc.
0: I tu la veus formada a la societat?
1: Cada vegada més. I a més l'interessa. L'interessa. Si no, veieu ara, per exemple, totes aquestes comentaris que hi ha entorn a les pluges, entorn a les alertes que enviem, tot això a la gent li preocupa, vol saber per què ho fem, com ho fem, i fa molt bé de voler-ho saber. És així. Hem de saber quina gestió fem, hem de saber què han de fer ells. La població que està informada, jo vull que... ara parlava jo per ajudar els meus nets, doncs jo vull que la meva família, dic la meva família perquè són els que jo tinc més a la vora, però jo vull que tota la societat, que el que li desitjo a la meva família, que conegui, que sàpiga, doncs que sigui arreu, no? I jo és això el que desitjo per ells.
0: I com ja et deia, hi ha gent per tot, i suposo que quan tu veus alguna imatge que hem vist aquest cap de setmana, no?, de... un senyor amb un Renault Twingo intentant creuar una riera que està, vull dir, plena d'aigua. Tu què penses quan veus això?
1: Jo quan veig això, el primer que penso és com ho podem fer per fer arribar a tothom aquesta informació i que no creguin, perquè jo crec que això quan ho fa una persona és perquè no li dona la importància del que pot passar, de què pot significar aquell risc. Llavors, no...
0: Sí, no. Tu veus un desinformat.
1: Clar, veig una persona...
0: No un imprudent.
1: No li ha arribat la informació de que allò és un risc important. Llavors, hem de seguir apretant i ho hem de dir. I si ho diem 10 vegades, doncs potser haurem de dir 20 més perquè a la gent li arribi la sensació i que conegui que realment hi ha un risc i que si ho fa pot perdre la vida. I és que et fa molta ràbia. Jo quan sento algun cas d'aquests, no? Per exemple, que veus que et diuen no, una persona que ha baixat mentre estava plovent i passava llavors una riera i justament havia baixat per a treure el cotxe. I penses, per un cotxe, per favor, quina llàstima, una persona ha perdut la vida per una cosa material, que te'n pots comprar una altra, que no passa res, que les coses que realment valen diners, que és la vida, no té preu, no ho pots pagar quan ho perds. Jo sempre dic el mateix, jo les coses importants per mi en la vida... que he tingut que perdre per desgràcia, perquè he tingut pèrdues familiars malalts, doncs han sigut coses que per molts diners que jo hagués tingut no hagués pogut pagar el fet que allò no succeís. Per tant, el que dèiem abans, no?, que anem a mínims, no?, doncs el meu mínim està aquí. Una cosa és important, no perquè val molts diners, sinó perquè no la podria ni pagar amb tots els diners del món, i allò és l'important.
0: Que també entenc que has viscut moments... xulos, com a subdirectora, d'aquells moments que l'operatiu ha funcionat perfectament, que dius bravo, hem triomfat com la Coca-Cola. Aquests moments com els vius?
1: No, jo estic molt contenta quan veig això. Jo quan estic en el CECAT i veig que estan allà tots els operatius que venen quan hi ha una situació important, els Mossos, els bombers, els agents rurals, que els companys de E-Distribució, de DIF, de Renfe, estan allà els del metro quan els cridem perquè hi ha una situació d'aquestes i veus que entre tots estan parlant entre ells i van col·laborant, bueno, i la situació va tirant endavant i quan necessites una cosa una et diu jo ho tinc, vinga, ostres, aquesta coordinació...
0: L'engranatge aquest, eh?
1: Sí, això és ideal, això és un sistema i és el que hem d'aconseguir, un sistema.
0: A tot això, tots aquests que neguen el canvi climàtic, podrien venir a parlar amb tu, no? Perquè sí. Tu que remenes dades i que l'estàs patint, els hi podries dir quatre de fresques.
1: Nosaltres aquest estiu, de veritat, entre les, la calor, els incendis forestals i les pluges que estem tenint, jo crec que no cal dir gaire cosa.
0: S'ha de ser molt dur, per seguir negant el canvi climàtic.
1: Clar, i el problema és que no només que hem de dir hi ha canvi climàtic, sinó que també ens hem de començar a pensar què podem fer nosaltres davant del canvi climàtic. Per tant, és un tema molt complicat, és molt difícil. Jo, per exemple, no sóc experta ni molt menys en temes de climatologia, però jo em plantejo i dic, jo què puc fer? Home, doncs, no sé, gastar menys energia, contaminar menys... Bueno, doncs, tot això va sumant. Per tant, també comencem a pensar també què podem aportar nosaltres perquè aquesta crisi climàtica no sigui tan greu.
0: I dius que aquesta tardor, plujosa.
1: De moment ho està semblant. Està venint aquestes
0: vosaltres
1: pluges
0: que estem tenint.
1: Sí,
0: millors mapes.
1: Sí, però bé, hem d'anar veient com, què ens diu el servei meteorològic, com es van...
0: Clar,
1: com es
0: van entenc que sempre hi ha un punt d'incertesa. Sí. Ahir, per exemple, crec que ningú s'imaginava que plogués tant com va ploure.
1: No. Ahir és que els models meteorològics no ho donaven aquestes pluges que van haver-hi ahir. Per això els meteoròlegs no ens van poder avisar. Per aquest motiu és pel que a vegades nosaltres diem que la gent ha de ser conscient també de que quan no tenim una previsió, però aquesta pot passar, perquè la previsió meteorològica tots sabem que té un component estadístic i té un component de probabilitats. A tu potser et poden dir, mira, demà pot ploure ja entre un 40 i un 70%, o entre un 30 i un 90% de probabilitats de que això es produeixi. Bé, et pots quedar amb la banda de que es produeix o amb la banda de que no. Per tant, hem de ser conscients que quan hi ha una previsió, doncs pot ser que algun dia hi hagi una previsió de pluges i al final no plogui, o pot ser, per exemple, que hi hagi una previsió de que no plogui i plogui.
0: Ui, però hi ha gent que s'enfada molt, eh?
1: Doncs això ho hem de
0: ser conscients. Recordo el dia aquell del vent, no? Sí. Que es van tancar escoles perquè hi havia una previsió de vent molt forta. Sí. I després, clar, com que no s'havien emportat a ningú el vent, s'havien enlairat a ningú, bé.
1: Clar, jo quan passen aquestes coses, la veritat és que penso, mira, quina sort hem tingut que ens hem quedat amb la banda de la probabilitat baixa i això no ha succeït. Això és com ho veig jo, eh? Però ens hem de ser conscients que aquests fenòmens extrems es donen i es donaran cada vegada més amb l'emergència climàtica i que, a més, aquestes dificultats de predictibilitat les estem veient. Estem veient que és difícil predir. Per exemple, ara mateix veiem com tots aquests fenòmens que hem tingut ara aquest mes de setembre, el que han fet ha sigut que era difícil determinar exactament en quin punt es produirien. No eren generalitzats en el territori, sinó que el que feien era que plovia molt, molt, molt en un punt determinat.
0: Molt concentrat.
1: Molt concentrat. I això, clar, fa més mal en el punt on cau. Ho hem de conèixer.
0: A tot això, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, és Smile, de Nat King Cole. Què hi fa el teu llapis de memòria, Imma?
1: Bueno, és una cançó que em recorda moments macos, perquè el que diu, bàsicament també, una mica, com el cançó que sonava abans, el que ens ve a dir és que també et prenguis les coses bé. Vull dir que tu també has de buscar somriure, no?, també davant de les adversitats i mirar com tires endavant. Ho hem de fer, hem de ser una societat resilient, no? I hem de ser una gent que podem tenir moments dolents, que podem tenir situacions complicades, però que hem de tenir eines per afrontar-les i per tirar endavant. I això és el que jo crec que et ve a dir una mica la cançó, no? Amb l'Smile i que facis un somriure i que continuïs. Això crec que és també un dels lemes, no?, que ens va bé seguir.
0: Doncs escoltem una mica Smile, que és una cançó que hem trobat al llapis de memòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler.

0: Mare, he vist que tot i tenir el mòbil apagat, l'has mirat, no? Això és un tic nerviós, no? Com que sempre el tens encès.
1: Mirar el mòbil és un vici. Sí, sí, és veritat, tens raó.
0: Tu has d'estar operativa les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any?
1: Sí, la meva feina comporta això, comporta aquest seguiment. El que passa que, clar, és el que et comentava abans, que tinc els companys que recolzen i que també és feina d'ells també donar-me aquest suport i llavors, bueno, entre tots podem fer aquest impuls. Hi ha dies que, evidentment, alguns dies que no cal que fem cap actuació d'emergència, no tenim cap pla activat.
0: Bueno, però també està per si de cas.
1: Exacte, i llavors si cal activar-nos i fer doncs una assistència en les gestions que es facin des del CECAT, doncs hem d'estar a punt.
0: Però pots fer vacances?
1: Sí, sí.
0: I jo, viatjar a Austràlia?
1: Ara, i tant, i tant. Jo ara faig vacances, per exemple, la setmana que ve.
0: Ah, mira.
1: I es queda el company, el Sergio Delgado i el Joan Ramon
0: Peti
1: Cabello.
0: Peti qui peti, les faràs?
1: Bueno, sí, sí, és així, perquè ells dos es quedaran fent la substitució meva i són professionals tan bons o millors que jo.
0: El teu veure professional t'ha enganxat en algun moment curiós? Jo que sé, que estiguessis al teatre, sí, en un funeral, a un viatge.
1: Sí, sí, al teatre. M'agrada molt la música i alguna vegada, un cop o dos a l'any, miro d'anar a veure alguna òpera al Liceu perquè m'agraden molt. I me'n recordo un dia, hi ha un cantant que m'agrada molt, el Juan Diego Flores, que m'agrada molt com canta. I l'he anat a veure alguna vegada que ha vingut al Liceu i me'n recordo una vegada que estava fent una òpera preciosa i canta molt bé, molt bé, molt bé. Però va haver-hi una emergència i vaig marxar perquè era una emergència que en aquell moment estava jo de guàrdia, vull dir que no la podia passar ningú. I me'n recordo això, que bueno, vam haver de deixar el que hi hagués i anar cap allà.
0: Que ara que m'ha fet gràcia que hagis dit això de l'òpera, no sé si t'ha arribat.
1: Sí, sí.
0: Un tuit del Josep Cuní, un dilluns, que va sonar l'alerta de Protecció Civil a les 9:30, una cosa així, i ella estava veient Aïda, crec que era, al Liceu, i just l'alerta va sonar en el moment que l'Anna Nebretko, crec que es diu.
1: Sí, l'Anna Nebretko, la soprano, sí.
0: Estava fent la màxima, el moment més catàrquic de l'obra.
1: Sap greu, perquè, clar, és
0: i que es va quedar desconcertada, diu el Josep,
1: Sí, però necessitem fer arribar aquesta informació, Vull dir que quan és aquest moment ja se sap que agafarà moltes persones en un moment que potser no els anirà gaire bé, però hem de donar la informació perquè és una informació que pot salvar vides.
0: I tornant al mòbil, quan sona el mòbil tu has d'anar de pet al CECAT, no?
1: Depèn. Avui en dia tenim la sort que moltes gestions les podem fer telemàticament o per telèfon amb els companys. Els que estan sempre en el CECAT són els tècnics i els operadors. Llavors ells van portant el moment, el dia a dia, el continu de la informació, de les trucades, de la rebuda d'informació. I llavors, com a comandament, no tinc per què estar directament allà amb ells, sinó que jo m'incorporo quan és una situació que requereix una direcció ja més d'àmbit superior.
0: Com ens l'hem d'imaginar per dins del CECAT? Ens podem pensar una cosa peliculera, moltes pantalles, gent, corredisses, així...
1: Sí? No, és un espai on sí que hi ha forces pantalles, perquè tenim molta capacitat per veure situacions que hi hagin, càmeres...
0: Sí, veieu càmeres, allà.
1: Sí. Veiem algunes càmeres i després també el que tenim és informació en pantalla perquè la tinguem present, trucades al 112, radar meteorològic, etcètera, etcètera. Tot això ho tenim allà també davant per poder-nos fer una bona composició.
0: Com la NASA,
1: Sí, no, bueno, sí, és un lloc estratègic. És el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Jo, per mi, és un dels punts més claus de la gestió de les emergències. Per què? Perquè allà és on fem la coordinació. I per mi és important que no només fem la coordinació amb els operatius, perquè els operatius estem treballant, sinó que també des del CECAT el que tenim de bo és que coordinem amb molts més organismes que no pas els que són d'emergències. Perquè sempre tenim aquesta impressió, no?, que la gent d'emergències estem treballant els dissabtes, els diumenges, per les nits i sempre, i són doncs, els policies, els bombers, Protecció Civil, aquests són els que sempre hi són. Però és que després, nosaltres, en els nostres comitès tècnics i en les nostres reunions, hi ha gent de drets socials, hi ha gent d'educació, hi ha gent d'energia, de distribució, hi ha la gent de Renfe, hi ha la gent de l'aeroport de Barcelona...
0: Sí, per tenir tota la informació a l'hora de prendre les mesures oportunes.
1: I que no només són treballadors de l'administració pública, sinó que poden ser doncs, molta gent d'àmbit privat perquè pugui haver-hi aquesta coordinació entre les necessitats de l'emergència a nivell operatiu, que ja les estan atenent els Mossos, els bombers, les policies, el SEM, sinó que també tenim tot aquest darrere que estan cuidant de les persones, dels elements vulnerables, per exemple. Poso un exemple. Els companys de drets socials, de seguida que nosaltres posem una alerta, ells estan al cas de què està succeint en els centres on hi ha la gent gran del nostre país, en els centres de dia, en les residències, i ells van seguint quines afectacions tenen per veure si cal alguna assistència per part d'ells. Doncs ells estan fent aquesta feina. Això és molt important. Els ajuntaments estan tots darrere també de veure com en la seva localitat està impactant aquesta emergència, i també valorant quines són... Nosaltres sempre parlem d'elements vulnerables, que són aquells elements o aquelles infraestructures, aquelles edificacions, aquelles empreses que poden ser més vulnerables davant d'un risc, i aquests són els que sempre hem de vigilar més per veure quin impacte té l'emergència contra ells.
0: Que treballeu per protocols, entenc.
1: Correcte.
0: Hi ha l'INUNCAT, sí. No? NEUCAT,
1: tot això són plans
0: BENCAT
1: que tenim, exacte, sí. Bueno, tots tenen aquest nom acabat amb CAT per identificar que són de Catalunya, que agafen tota l'abast de Catalunya.
0: Copyright català.
1: Exacte. Sí. I després tenim el nom del risc, no? L'INUNCAT és per inundacions, l'INFOCAT per incendis forestals, etc.
0: Hi ha algun protocol que no s'hagi portat mai a terme, que estigui per estrenar?
1: Amb la fase aguda de l'emergència, sí, n'hi ha alguns que no s'han arribat a executar, però en fases menors sí, eh? Jo ara penso amb els que podrien tenir una gravetat molt elevada, per exemple, un sismicat, que l'hauríem de preveure...
0: Terratrèmol, és això, no?
1: Exacte, sí. Davant d'un sisme, i aquest, hi ha hagut algun avís d'algun moviment sísmic, però que sortosament han tingut poc efecte en el territori, no? Amb algunes avisades, amb alguna afectació, amb alguna edificació, però no han sigut grans terratrèmols. Llavors, això és important que no ho haguem tingut. Pensem que la zona del Pirineu és una zona que és d'activitat sísmica, és una zona nova amb els anys, no?, de generació, de formació, i que és una zona que pot tenir activitat sísmica. Llavors, per això, alguns d'aquests no l'hem vist activar, però bé, tenim un que és molt important per nosaltres, que és el Pla de Protecció Civil de Catalunya, que és el PROCICAT, que aquest agafa qualsevol situació que no englobaria una altra. No?
0: I Imma, algun que sigui secret d'estat? Jo què sé, a mi m'agrada somiar extraterrestres CAT. No, teniu
1: no el tenim encara, i esperem no tenir-lo, però a vegades fem broma, perquè a vegades hem tingut, fem broma entre companys, allò de dir, ostres, aquesta setmana hem tingut incendi, perquè ens ha passat això, que en una mateixa setmana hem tingut activat el pla PROCICAT per calor, més el de pluges, més el d'incendis forestals, més algun accident químic, i al final dius, només ens falta...
0: El Macedònia CAT,
1: el
0: tingut.
1: Sí. Ja fa, alguna vegada hem fet broma que hem dit, home, aquesta setmana només ens falta la invasió en zombi, quasi bé. És que, una broma que fem entre nosaltres.
0: Doncs, Imma, arriba l'hora d'activar el pla Havaneres CAT, sí. I l'activarem amb la barca xica de les anxovetes.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: ahir ja avisar a Mòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler, també hi hem trobat la versió de les anxovetes de la barca Xica, que és una de les habaneres més mítiques, en què el narrador descriu com s'ha construït una barqueta diminuta i ho fa com si fos pràcticament un d'aquells vídeos de bricomania. No sé si te'n recordes, que va dir, ara posa això, ara poses això.
1: És així.
0: Quin record et porta la barca Xica, Imma?
1: Bueno, les habaneres a casa meva són molt tradicionals, ens agraden molt i ja des de petita els estava sentint. A casa meva venim de la Barceloneta i jo vinc de família de tradició navegant i llavors doncs, el meu besavi era, anava amb un vaixell a la Barceloneta i després la família ja no va seguir aquest camí, però sempre hem estat aquí molt a la vora d'aquesta zona i bueno, el mar i el... i tot el que és l'aspecte així navegant, doncs sempre ens ha agradat molt.
0: Ets dona de mar.
1: M'encanta el mar, m'encanta el mar. És una necessitat per mi, anar a acostar-me aquí al mar, a la Barceloneta, que em doni els ions aquests positius que diuen que hi ha en l'aire, no? En el moment que estàs a la vora del mar, segur que hi són, perquè a mi em refresca, em tranquil·litza, m'encanta.
0: Sí, en moments de màxim estrès, potser el que necessites és veure el mar i ja...
1: Mirar-lo lluny, que es relaxa els ulls, mirar-lo lluny, notar aquella fresca, aquella sensació d'humitat, d'aigua, és una meravella.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona, de la teva infància?
1: Barcelona era un... Quan jo era petita, és que jo tinc ja 62 anys, llavors ha canviat molt el món. Quan jo estava aquí a Barcelona, que vivíem aquí en la zona del barri gòtic, era un barri que coneixíem a tothom, el senyor Antonio de la Letxeria, el senyor Conrado que estava en el Colmado, era una altra història. Ara ha anat canviant molt, ara som una ciutat molt cosmopolita, una ciutat més molt, molt, amb molt turisme. És normal, perquè tenim una ciutat molt maca i és molt normal que tothom la vulgui venir a veure. I ha anat evolucionant molt aquesta ciutat.
0: Clar, sí, dius que ets d'una família de Barceloneta, criada al gòtic, potser són de les dues zones més afectades per el capitalisme.
1: Sí. Clar, però també hem de pensar que és una evolució que ha anat tenint la ciutat. Perquè
0: o una involució, mai se sap això, eh?
1: És el punt més cèntric, és el punt on pot tenir més interès el turisme i, evidentment, en conseqüència, doncs, tota la gestió que es feia de cara al comerç, de cara al turisme, als hotels, és lògic. Jo crec que totes les ciutats, París, totes les ciutats
0: així grans... Sí, aquí el que moltes vegades ens han destacat els convidats és que cada vegada són més homogènies les ciutats, s'assemblen més entre elles perquè hi ha les mateixes botigues, vull dir que estem... Bueno, de fet, suposo que per molt que ficada amb el CECAT que estiguessis aquests dies, has vist que ahir es va fer una manifestació,
1: sí, no? Evidentment, home,
0: pel dret a l'habitatge. Que clar, tot aquest turisme també té, té altres... En fi.
1: Sí, és així. Però bueno, jo he tingut la sort, doncs, això, de créixer donant la volta. Jo sempre deia que el meu parc d'atraccions era la plaça de la Catedral. Per tant, bueno, vaig tenir la sort de créixer en un entorn molt maco.
0: Quan es podia jugar allà?
1: Sí, hi havia un parc a baix i les escales de la Catedral, corríem amunt i avall. El claustre de la Catedral era on anàvem a donar voltes corrent, era magnífic.
0: O sigui, en el vostre cas, els carrers sí que eren vostres.
1: Sí, literalment.
0: Quina enveja.
1: Molt, molt. Sí, és veritat. Vam tenir una bona infància.
0: Ara posa't a jugar a la plaça de la Catedral.
1: Sí, no, és molt difícil.
0: Que en aquella època de la teva infància, tu diries que la gent estava més connectada amb el cel, amb la terra, amb el temps? O sigui, es veia més?
1: Sí, això sí, més intuïció. És així. Bueno, jo crec que ara hem passat de tenir els ulls cap al cel i cap al voltant i els hem passat a tenir molt cap a les pantalles i cap als telèfons mòbils. Jo la primera, que no...
0: Tu tens sempre de dir, bueno, és per feina, és
1: clar,
0: el teu empar.
1: Sí, però és veritat que a vegades també ho faig per oci, no?
0: Per desconnectar el cap.
1: Sí,
0: no?
1: I moltes vegades, exacte, és així, eh? Però jo crec que no hem de perdre aquest contacte amb l'entorn, amb la natura. A vegades mirar cap a dalt, cap als núvols i veure lo bonic que és el cel, no? I a vegades veus uns cels de color roses, morats, de color blaus, que dius, és que ni un quadre seria capaç de pintar això que estic veient. I això... Hem de disfrutar-ho, no?
0: I encara hi ha gent, que sobretot de pagès, que sap el temps que farà el dia següent.
1: Mm-hmm. Sí.
0: És increïble. Que, quants viviu a casa del Soler?
1: No, a casa ara en aquests moments vic jo només...
0: No, quan... quan éreu petits, sí, estàvem allà.
1: Era una casa molt divertida, perquè vivíem amb els meus pares, els meus avis i les meves tres germanes. Era un...
0: Mare meva!
1: Un molt divertida, sí, és veritat.
0: Imagino que quan tu eres petita ja et deien, Imma, tu de gran, de què vols treballar? No deuries dir subdirectora de Protecció Civil.
1: No.
0: Què deies?
1: Jo sempre volia ser infermera, metge, mestra, sempre volia fer...
0: Bueno, sempre en servei públic, no?
1: Sí, ja tenia aquesta tirada.
0: Que ara mateix, no sé si ja l'has identificat, perquè just està començant a sonar, està sonant el Virolai, cantat per l'Escolania de Montserrat, i crec que precisament és una cançó que et vincula amb això que estem parlant, amb casa teva.
1: Sí, exacte, és així, És com un himne per la meva família. La meva àvia, el meu avi eren molt devots de Montserrat i a més els agradava molt l'excursionisme i pujàvem tot sovint a Montserrat a peu i és un record molt maco. De fet, a totes les celebracions familiars és la cançó que posem sempre.
0: A dia d'avui encara la...
1: Sí, i espero que continuïn posant-la la meva filla i els meus nets.
0: Home, doncs, de moment, l'anem a posar aquí al Llapis de Memòria. És una de les cançons que ha triat la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler. El Virolai.

0: Et veig emocionada, Imma.
1: Sí, estic bé. Estic... Bueno, pare, m'agrada recordar tot això.
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Que jo no em voldria fotre on no em demanen, però us heu plantejat que quan sonin aquestes alertes als mòbils, en comptes d'aquest so tan estrident...
1: No podem.
0: Que soni el virulai, per exemple. Potser la gent diu, hòstia, el virulai, vale, ens hem de posar a xupluc.
1: No podem, no podem perquè són unes... És una normativa a nivell europeu i llavors ja està... està estructurat amb la directiva que han fet a nivell europeu, que tots els països de la Unió Europea tenen aquesta eina, aquesta aplicació, que llença les alertes d'aquesta manera. I aquests sons són sons que ja estan predeterminats i tots els sistemes, tant iOS com Android, treballen amb aquestes plataformes i els enviaments que fem no li podem modificar aquests sons. De fet, ara el que estem esperant és que aviat ja puguem provar aquesta manera d'enviar-los, que també l'han creat en la plataforma, està dintre de l'àmbit també d'aquesta directiva europea, i que és un so que en comptes de ser l'alerta serà com una prealerta, i serà un so que serà una miqueta més fluix, i a més també es podrà desactivar i serà doncs, com una segona versió d'una alerta en els mòbils, que serà per situacions que no siguin massa greus. I també ara l'estem començant a provar, perquè fins ara fa poc no estaven encara canviats els mòbils per poder-les utilitzar.
0: És que això t'enganxa conduint tranquil·lament i fot un ensurt que dius, hòstia! I encara pots tenir... Vull dir,
1: Som conscients i el que més ens preocupa sobretot és aquelles persones que els molesta el so perquè tinguin una malaltia, perquè tinguin una situació doncs, que això els hi afecti molt, no? Que hi ha persones doncs, que tenen aquesta sensibilitat especial pel motiu que sigui. I aquests són sobretot els que ens preocupen més. De fet, si veieu moltes vegades, el que intentem, si podem, és que sobretot abans d'enviar nosaltres l'alerta per Twitter o a través de mitjans de comunicació, ho diguem.
0: Que l'esperem, no? D'alguna manera.
1: Perquè si la persona, per exemple, penso en persones que tinguin problemes de salut i que aquesta sensibilitat al sol s'hi pugui afectar molt, que puguin apagar-lo fins i tot per tenir ja la informació i apagar-lo i no sentir aquest so, perquè sabem que hi ha gent que el so aquest els hi pot provocar doncs, un malestar que no és indesitjable per nosaltres.
0: I ara confessa, Imma, ets tu la que prema el botó?
1: No.
0: Segur que no ets tu la que dius, vinga, alerta enviada, pam!
1: No, són els companys del CECAT els que, amb equip, ells el que fan és que preparen el missatge i després un fa una funció, un altre en fa una altra i un tercer és el que les valida. Vull dir que és un sistema que té una garantia de seguretat.
0: Després de rebre molts okeys, entenc, no?
1: Exacte, sí.
0: Protecció Civil ha de donar el seu ok, entenc que Interior també haurà de donar el seu ok.
1: Bueno, és una mecànica molt ràpida per fer l'enviament, no és així. El que passa que el que sí que hi ha una validació és perquè sempre hi hagi més d'una persona que validi aquell missatge, bàsicament perquè mai ningú pogués fer una persona que, no sé, tingués un... fes malament o passés alguna cosa, doncs per això sempre busquem una segona validació.
0: I entenc que també teniu en compte l'hora. Vull dir, si un dia ens sona a les 4 del matí, de la matinada, és que és algo molt greu. Si no, ja ho hauríeu fet abans perquè ja ho sabíeu, o
1: exacte,
0: a primera hora...
1: Sempre mirem de fer-ho, però si ho hem de fer preventivament, sempre mirem de fer-ho, evidentment, fora d'hores que pugui haver el... Que puguem fer aquesta molèstia perquè la gent està dormint, està clar. Vull dir que no li volem trencar el son a ningú. Ara bé, si la situació és greu, l'enviem igual, perquè la gent ho ha de saber. Fins i tot pot ser que la gent estigui en risc, està en el lloc on estan dormint, i per tant per això ho han de valorar.
0: Ells pensen, aviam, el cunista de l'òpera, doncs ara és el moment de prendre el botó. Què t'anava a dir? Això com funciona? Sí, quan decidiu que és el moment de picar el botó? Això és una probabilitat? Vull dir, són números o intuïció?
1: No, intuïció mai. Hem de tenir una base, un argument per com gestionar-ho. I el tenim molt clar. Nosaltres el que fem és que davant d'una previsió, una previsió vol dir que tenim a hores vista una situació que es donarà. Davant d'aquesta previsió que ens fa el servei meteorològic, si aquesta previsió és d'un nivell molt elevat, com un 5 o un 6, el famós vermell, quan hi ha una situació en vermell, nosaltres preventivament, si aquesta informació ja la tenim que passarà l'endemà, el dia abans o hores abans, el dematí si sabem que és a la tarda, enviem aquesta alerta perquè la gent es pugui preparar perquè pugui tenir coneixement que hi ha aquesta circumstància i que convé doncs, fer unes mesures, potser doncs, evitar desplaçaments o potser tenir precaució Tot això és el que nosaltres ja els hi diem, sempre quan tinguem aquesta previsió. Aquests són els avisos que nosaltres en diem preventius, de prevenció. Es fan abans de que succeeixi. Si no s'ha donat aquesta previsió, no la teníem, no sabíem que passaria això, i ha sigut que ha anat sobrevenint-se...
0: Com ahir, per exemple.
1: Com ahir, per exemple. El Servei Meteorològic de Catalunya té una vigilància constant sobre aquests efectes que poden tenir en el territori la meteorologia, i llavors ens ho va avisant i ens va dient: mira, doncs ara sembla que aquesta situació en aquesta comarca s'agreuja, i encara que ara estàvem en groc o no teníem avís, però ara passem a vermell. Llavors, quan es passa a vermell, nosaltres també fem aquest avís. I després també tenim una altra manera, fins i tot, també de preveure l'enviament de les alertes, que és quan no hi ha un avís, però estem veient que les circumstàncies que estan succeint en el territori ho reclamen i demanen que fem algun enviament. Com, per exemple, doncs un avís quan es dona un incendi forestal. Quan hi ha un incendi forestal i ja ens indiquen els bombers que aquest foc està dirigint-se cap a aquesta població, nosaltres veiem que aquell foc pot arribar allà i també fem en aquell moment aquell avís. Per què? Perquè s'ha donat una circumstància que requereix també aquest avís.
0: I la tecnologia us permet que decidiu si aquest avís va a una zona concreta, a tots els mòbils que estan allà, o va més ampliat, però entenc que, per exemple, per molt que tu siguis català, si estàs a Madrid, a tu no et sonarà el mòbil. En canvi...
1: No, et sonarà. Et sonarà
0: en canvi,
1: només...
0: si tu ets francès i estàs a la zona, et sonarà el mòbil.
1: Correcte.
0: Et la sona tecnologia el és l'hòstia, de veritat.
1: Sí, sí. El que fa aquesta tecnologia és que s'activa l'antena. L'antena, una antena de telefonia, s'activa i aquella antena emet el missatge a tots els mòbils que estan sota la seva cobertura. Tu no ho reps pel número que tens, com tu estàs dient bé. Si tu tens aquest número de telèfon i en aquell dia t'ubiques a Madrid, no el rebràs. Ara, si tu tens, no ets d'aquella zona, però aquell dia estàs allà...
0: Ets bielorrus, però estàs a la Segarra en un moment.
1: El rebràs. El rep totes les persones que estiguin amb el mòbil amb cobertura sota l'antena que nosaltres activem. Quin és el problema que tenim a vegades? Que aquestes antenes tenen una cobertura que nosaltres no la podem tallar, no podem agafar i fer com un formatge i dir només vull aquest trosset. No, quan activem una antena, l'avís s'envia a tota la cobertura de l'antena. Hi ha antenes que poden tenir 10 quilòmetres de cobertura de radi. Clar, llavors agafem un espai molt ampli i pot ser que ho rebi molta gent que no sigui a qui el destinem. Per això moltes vegades veureu que sempre vigilem en els missatges que enviem dir aquesta situació de pluja s'està produint a la comarca del Maresme, o per exemple diem...
0: Localitzar-ho molt.
1: Correcte, i si podem fins i tot dir hi ha un incendi forestal que pot afectar la urbanització del mas de no sé on, perquè s'identifiqui les persones que ho rebin, identifiquin si ells estan afectats per aquest fet.
0: Tinc la sensació, i si no tu ara m'ho desmenteixes, que arran de la dana de la Comunitat Valenciana sonen més alertes. O sigui, que, com que aneu més en peus de plom i preferiu, vull dir, pecar de prudents que no al contrari.
1: És que jo crec que és una suma, eh? Jo no diré mai que la dana de València no ens ha afectat. Ens ha afectat la dana de València molt. Ens ha afectat no com a protecció civil, ens ha afectat com a societat. És que veure que els teus veïns, la teva gent d'aquí al costat s'han mort 200 persones per un incident, això marca tothom. Per tant... Sí, és veritat, sí, ens ha fet veure que l'emergència climàtica s'està produint i que pot produir molts danys, i és una realitat. Però, a més, s'ha donat en un moment en què hem disposat també d'aquesta eina, que fins ara no la teníem, aquesta eina.
0: Sí, s'ha sumat tot aquí.
1: S'ha sumat tot. Vam començar-la a utilitzar el 2023.

0: Imagino, Paoli, la teva cançó... Ai, la teva feina és sense fine.
1: Sí, sí.
2: Senza fine

0: Luna
1: és teva. Aquesta cançó, eh?
2: És preciosa.
1: Tan dolça.
2: Sí.
1: Què hi falta, ja ves a la memòria, Imma?
2: Bé, és una cançó d'aquestes d'estar a casa, d'estar veient la tele amb la família, d'estar, bueno, bé, i em recorda això, eh? Em recorda a pel·lícules antigues, a estar amb aquesta, no sé, amb aquesta companyonia a casa de la família, de la parella, no sé, em porta com a casa una altra vegada, no? Com a la llar, com si diguéssim. M'agrada molt, és un so que el trobo molt bonic.
1: Que aquesta és una pregunta més per la teva família, per la teva filla, els teus nets, la teva parella, que per tu, però com és això de compartir vida amb algú que té una feina que necessita tanta dedicació i tanta responsabilitat?
2: No, ho entenen perfectament, saben que és la meva feina, saben que m'agrada molt. He tingut la sort de tenir una parella que m'ha recolzat sempre molt. Els meus nets es diverteixen moltíssim. Quan veuen que sona el telèfon, diuen, bueno, la Imma ja se'n va. I ja ho tenen clar. No,
1: tan clissat, eh?
2: Sí, els agrada. I després, quan veuen per la tele, també els agrada. Diuen, ai, mira, t'he vist per la tele. Bueno, el típic que faria tothom, no?
1: Ets famosa, Imma.
2: Sí, t'ho passa molt bé.
1: Ja, ets famosa. Que suposo que a casa teniu el kit d'emergència preparat.
2: Bueno, a casa meva amb això som bastant...
1: Home, només faltaria.
2: Tenim la sort, tenim una sort. I és que jo, bueno, quan vaig començar a viure amb el meu marit, doncs ens en vam anar a viure al seu poble. I quan vius en un poble, a vegades és més fàcil. Les cases de poble estan a vegades més ben preparades per afrontar una situació d'aquestes, perquè ja ho porta, no? El fet d'estar en els pobles, doncs tens més espai, segurament, pots tenir més coses, i a vegades també pots tenir també més necessitats, perquè no estàs en una ciutat on t'ho trobes tot a mà, i tot això també t'ajuda a tenir llinternes, a tenir bateries, a tenir aigua, a tenir menjar al garatge, tot això a vegades amb aquests espais és més fàcil.
1: El kit d'emergència l'hem de tenir tots,
2: sí, l'hem de tenir
1: i més
2: tot.
1: Després la gran apagada,
2: sí,
1: el que ens venia a dir és, tinguem-lo, així ràpidament, què posem allà?
2: Una ràdio amb piles, una llinterna, els medicaments que tu utilitzis habitualment, la documentació, aigua. Si tens nadons, menjar pels nadons preparat.
1: Vale, veig que hi posem sentit comú.
2: Sí, sentit comú.
1: Doncs també podem posar un reproductor MP3 perquè així podem fer sonar cançons com amb la que tancarem el teu llapis de memòria, que és Caruso, interpretada per Luciano Pavarotti, que aquesta cançó és difícil ser un mai que no t'emocioni. Eh?
2: No, és terrible aquesta cançó.
1: És terrible, eh?
2: És que t'entra directe.
1: Imma Soler, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i gràcies per venir en aquests dies tan complicats i gràcies per la feina que fas.
2: I per la vostra, perquè jo sempre dic el mateix, sense vosaltres que feu la comunicació no faríem res, eh?
1: Treballa en equip, no?
2: Clar, sempre.
1: Doncs a l'equip, Amparo Pérez, Aitana Romà a la producció, Andreu Vives a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor, us esperem demà a la mateixa hora per connectar llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb el Luciano.

0: Qué curioso, ¿eh?
1: Sí, pues espero que no esté escuchando, porque se lo quiero preguntar que le pido por sorpresa.
0: Esta noche el Faro Reflejos.
1: Venga,
0: un beso, Mara.
1: Adiós,
0: hasta luego,
1: chao.
0: Ignacio. Hasta la próxima semana.
2: La ventana siempre está abierta.
3: Tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confianza.
5: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
6: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entradesauditori.cat.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, com protegir digitalment la nostra identitat. En parlem amb l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón. I després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: L'Ester Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Henry Joseph Peter, bona tarda, benvingut al balcó.
2: Bona tarda.
0: Tu ets nascut a la Índia, estàs vivint ara a Barcelona.
2: Sí.
0: I tens família al teu país, a la Índia, que vol venir a veure't per Nadal. Podran fer-ho?
2: De moment no. No poden venir.
0: Per què?
2: Perquè ens falta una carta d'invitació i per aconseguir aquesta carta és quasi impossible, perquè sense una cita prèvia no pots aconseguir això. I és difícil aconseguir una cita prèvia perquè tu has de fer-ho online i fa un mes, més d'un mes estem provant i és impossible.
0: Quan dius provant, què vol dir? Us lleveu al matí i us hi poseu?
2: Sí. Cada 10 minuts o 15 minuts ens posem allà i provem una cita prèvia. Sempre diu que no hi ha cites i en breu. En breu sortiran més.
0: Mira, la que està apuntant

0: Aquí és l'Anna per Ramon, que és la parella d'en Henry. Sí. Esteu desesperats, Anna.
1: Home, és que no hi ha dret que tinguis que estar així pendent hora rere hora per aconseguir una cosa que hauria de ser molt més senzilla.
0: Jo sé que quan vam parlar amb tu per preparar el tema deies, jo sé que hi ha coses més importants, no? Sí. I que ara hi ha tots els processos de regularització, sí. Però demanem una invitació. Ha passat altres vegades? Heu aconseguit portar la família d'en Henry?
2: Sí.
0: Havia costat tant?
2: No.
1: Bueno,
2: el començament era molt més fàcil, només tenies que escriure una carta normal. I després va venir això de les cartes d'invitació a través de la policia. I jo anava allà, feia la cua i ens donaven un número i llavors anava allà i demanaven tots aquests papers. La segona visita ja tenia tots els papers i aconseguíem això.
0: Quan estem parlant de cita prèvia és que vosaltres el que demaneu és que la comissaria us digui d'acord, porteu-nos els papers tal dia. Exacte. A tal hora. I aquesta cita prèvia és el que no aconseguiu de cap manera.
1: No.
0: Avui què heu fet?
1: T'explico. Com que no hi havia manera, hem anat allà, la senyora de la policia que estava a l'entrada ha dit si no teniu cita prèvia ja us aviso que no fareu res avui. Dic, d'acord, però almenys deixa que nosaltres fem una queixa conforme tot aquest procediment que ens sembla super irracional. Llavors he dit, bueno, però us heu d'esperar que vingui el policia encarregat de les cartes d'invitació. D'acord.
0: Hi ha un policia encarregat de les cartes d'invitació.
1: Bueno, hi ha més, suposo, a dintre, però el que surt a fora a parlar amb tota la gent que s'espera i diu, a veure, els de les cartes d'invitació, que passin.
0: Éreu molts.
1: Hi havia molta gent allà, bastants. I total, però hem esperat una hora al carrer, drets, esperant que sortís aquest senyor. Quan ha sortit, tots els que esperaven que tenien hora, cita prèvia per la carta d'invitació, s'han posat allà en fila índia i els han mirat els noms, sí, vostè pot passar. Quan ha acabat la fila han dit, nosaltres no tenim la carta d'invitació,
0: la cita prèvia,
1: però llavors diu, no podeu entrar, dic, però almenys volem fer una queixa. Llavors sí, sorprenentment, ens ha deixat entrar, hem pogut passar parlant al responsable i ens ha dit que ho sentia molt, que això ja han passat aquestes queixes com als seus superiors i no hi ha manera. Ells ho saben, però a hores d'ara sol ens diuen que tornem a intentar. Ells diuen que els dijous a les 5 de la tarda posen cada setmana les cites prèvies a l'ordinador.
0: Sí, a disposar.
1: A disposar, yeah. Però jo li he dit, ostres, però és que si tothom a les 5 de la tarda del dijous entrem, allò és un col·lapse total. És impossible que...
0: I hi ha només una comissaria que ho faci?
1: La de Barcelona, sí, que és la del carrer Guadalajara.
0: Sí. Heu preguntat a la gent de la cua com ho han aconseguit ells? Mira, perdoneu.
3: Ens estan sonant les alertes dels mòbils.
0: Porteu paraigües?
3: De protecció civil, per pluges torrencials també, Baix Llobregat, també. Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i Selva fins les 2 de la matinada. Fa poca estona també s'ha rebut l'ES Alert al Tarragonès i a les comarques del sud, el Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, i ara Protecció Civil acaba de fer sonar les alertes, com heu escoltat també aquí, Barcelonès, Garraf, Baix Llobregat, Gironès, Maresme i Selva, amb aiguats fins les 2 de la matinada. Ara d'aquí res ha de comparèixer Protecció Civil i donarem tots els detalls i explicarem tot el que està passant amb en Jordi Carbó. Però com que ens ha interromput la portada,
0: havíem de parlar. No? És informació importantíssima, que estem parlant amb en Henry i l'Anna, que tenen família a la Índia, que estan intentant una cosa tan senzilla com accedir a la Policia Nacional a través d'una cita prèvia i aconseguir una carta d'invitació perquè pugui venir la família d'en Henry a passar el Nadal. Que el Nadal, vulguis o no, està aquí a tocar. Jo imagino que ja esteu patint.
1: Sí, la veritat és que...
2: Perquè la meva germana també està pendent del bitllet. No se sap si ha de comprar o no comprar el bitllet. I quan passa temps, el preu del bitllet puja.
0: Clar, s'encareix. Deixeu, això està passant, eh? Amb aquesta comissaria del carrer Guadalajara. Vosaltres hi heu anat, sí, intentant... Aquest és un cas que té a veure amb estrangeria. N'hi ha un altre de cas, la Montse Badia, que ens està escoltant. El seu cas potser us, també us pot ajudar. Montse, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Ja has escoltat pues... el Henry i l'Anna. En el teu cas, el tràmit que necessitaves era fer un NIE, que és el DNI, exacte, pels estrangers, del teu marit.
4: Sí, del meu marit.
0: Què va passar?
4: Sí. Bueno, va passar... Bueno, exactament això que deien el Henry i l'Anna, que era entrar a l'ordinador... cada cop que obríem l'ordinador entràvem per cita prèvia, no hi havia pròximament habrá cites disponibles, o sigui, era un constant. Vam estar així 2 mesos. I un dia vaig pensar, bueno, pues, no, havíem llegit les instruccions 1000 vegades, vam pensar, bueno, provem amb una altra comissaria que no sigui Barcelona, o sigui, o que sigui província de Barcelona. Mm. Finalment vam trobar cita prèvia per Figueres.
0: Per Figueres?
4: I vam anar a Figueres, vam fer una excursió a Figueres just el dia 2 d'abril, que era el dia abans de que comencessin la Setmana Santa. Mm. Vam fer excursió en tren a Figueres, a més, sí. Teníem la cita a les, penso que era a les 10 del matí, i bueno, exactament el que explicaven l'Anna i el Henry, esperant al carrer, els policies d'aquella comissaria eren terriblement maleducats. Sí. O sigui, parlant, hi havia diverses persones esperant allà al carrer i persones que tampoc entenien l'idioma al 100% i eren molt, o sigui, no eren servidors públics en absolut. I finalment, quan ens va tocar l'hora, ens van deixar passar i, bueno, un dels formularis que portaven no estava ben emplenat o no era el formulari adequat. Ai. Perquè aquell policia tampoc ens explicava...
0: Que us faltava, no?
4: Exacte, li preguntàvem quin era el problema, però tampoc ens ho explicava. I, bueno, després ens va venir a dir que...
0: que no us ho podia fer, no?
4: No, que com que estava empadronat a Barcelona, havia de ser a Barcelona, i quan marxaven ens diu, o prueben en Zamora, que hay menos gente, o sigui, amb la qual era...
0: O prueben en Zamora, no, quan a Figueres no us ho podien fer perquè estava empadronat a Barcelona.
4: O sigui, és que no tenia sentit res del que deia. Era tan surrealista que això que explicava l'Anna, dir quiero hacer una reclamación, no? Deme su nombre y número. No, sí. No, mira, ni se'ns va ocórrer perquè és que ens vam col·lapsar realment, no ens ho esperàvem.
0: Clar,
4: no
0: més, tu vas entrar en bucle també, imagino, buscant cites, sí, prèvies abans de l'excursió a Figueres.
4: 2 mesos, sí,
0: dos,
4: sí.
0: 2 mesos.
4: Entrant moltes vegades al llarg del dia, o sigui...
0: Què vau fer al final? Com vau aconseguir el NIE de la teva parella?
4: Bueno, el dia famós de Figueres, que ja vam veure que no ens en sortíem, vam tornar a casa i vam tornar a mirar si hi havia cita prèvia, però evidentment era impossible. Llavors vam escriure a un advocat que coneixíem i ens va recomanar a una advocada especialista en estrangeria. Estic parlant del 2 d'abril i per el 23 d'abril teníem cita prèvia a la comissaria de Mallorca, Enric Granado.
0: I com ho va aconseguir l'advocada? Com s'entén?
4: Jo penso que deuen tenir accés a quan estan sortint aquestes cites o potser quan alguna s'anul·la a última hora o alguna cosa d'aquest tipus.
0: Ja.
4: La veritat és que no vaig voler saber perquè era tan indignant que...
0: Clar. En fi. Quant us va costar l'advocada?
4: Sí. 300 euros.
2: Uf.
4: Va omplir els documents que havia d'omplir, el formulari adequat, tota la documentació, ens va acompanyar i ella es va explicar. Amb aquesta comissaria també eren bastant estrictes, però no eren mal educats com el cas extrem de Figueres.
0: Però 300 euros, eh? 300 euros.
4: Sí,
0: el Henry ha fet...
4: Uf,
0: bueno, ara esteu tan desesperats que quasi pagaríeu alguna cosa, no? Però que no hauria de...
2: De fet, l'Anna volia fer-ho.
1: Bueno, si busca algú que en sàpigui i li paguem el que sigui. Però va dir no, perquè això és el que passa a la Índia, que és la corrupció, i aquí no pot passar això.
0: Mira, deixeu que hi ha en Martí Oliver, periodista de Tribunals d'aquesta casa. Martí, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda.
0: Fa molt temps que estem preparant aquest tema, intentant entendre què és el que passa, perquè aquests dos casos, no? En Henry i l'Anna esperant aquesta cita prèvia per una carta d'invitació per portar els seus familiars aquí, el cas de la Montse Badia, que ha hagut de pagar 300 euros per treure el NIE de la seva parella. Què passa?
5: Mira, m'he intentat preguntar-ho a nivell oficial, hem intentat contactar tant amb el govern espanyol com també amb la Policia Nacional i ens costa treure un entrellat d'un per què oficial. No? O sigui, hem pogut parlar amb el responsable d'estrangeria que té el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que és en Quim Claveguera, que corrobora efectivament que hi ha hagut un problema aquests últims mesos i que ens parla de que és una cosa cíclica, és a dir, ara ve, ara torna, això ens deia en Quim.
6: Això és una cosa cíclica que passa d'entrant en tant. L'any passat no, però fa dos anys, a la tardor, doncs de cop i volta va costar molt trobar cites, ¿vale? I de cop i volta, doncs al mes de febrer-març, torna a haver-hi cites.
5: Aquests últims 3-4 mesos hi ha hagut realment un embut. Diu que Barcelona és un dels llocs que va pitjor, que hi ha llocs a Catalunya que va millor, però que Barcelona és realment el lloc on va pitjor de l'Estat i... Aquest embut diu que ara, aquestes últimes setmanes, en principi ja s'ha tornat a superar. Per tant, que amb això que explicàveu, que els dijous a les 5 de la tarda es posen doncs, les cites prèvies a disposició, ara això hauria de tornar a estar funcionant, o això és el que li arriba a ell amb la seva activitat que fa del dia a dia, amb clients que té que justament es troben amb aquesta casuística. És important que funcioni el tema de les cites prèvies perquè van molt buscades per tenir, per exemple, una targeta de resident, que és el que et permet, clar, en un moment donat doncs, sortir de l'Estat i també oferir més garanties a algú que et vol contractar, no?
0: Clar, el que dèiem, això no incentiva que hi hagi un mercat negre, Martí?
5: Sí, és un mercat, jo no diria cíclic, sinó crònic en aquest cas, és a dir, fa anys i panys que existeix, és una via que existeix des de fa molts anys, i a més ara mateix es troben canals que no són tan difícils de trobar, és a dir, no és una cosa que estigui molt als marges, sinó que fent una cerca a internet, doncs, podries arribar a trobar gent que ofereix. Claveguera ens assegura que, en base a l'experiència de clients que té, aquí se'ls hi ha ofert, no?, que han arribat a trobar, aquest problema del mercat negre sí que ha pujat de preu als últims temps.
6: Quan és època de bonança que hi ha moltes cites, doncs algú per treure d'una cita cobra 30 euros o 40 euros, no?, pel temps que hi dedica d'estar buscant-la. En aquesta època doncs han estat pagant, gent ha pagat 300 i 400 euros.
5: Hi ha un mercat negre, no volem dir que sigui el cas dominant, però clar, molta gent s'hi veu abocada al no trobar res més i és una realitat que existeix.
0: Aquí tenim una bona explicació. Gràcies, Martí Oliver, periodista de Tribunals de Ciutat de Catalunya. Buscar cites prèvies, de fet, aquest són els vostres casos, també hi ha quan s'ha de renovar el DNI o el passaport i també en determinades èpoques costa moltíssim, el mateix que esteu explicant, doncs pel DNI o el passaport. Pot ser un autèntic via crucis.
7: Jo estic empadronat a Cardona i necessitava urgentment el passaport. A Manresa, que és l'oficina més propera, no hi havia dates, estan totes ocupades, i Barcelona igual. I al Vendrell vaig veure que tenien data pel dia següent i vaig anar. I la veritat que molt bé, em van renovar el passaport i el DNI en molt ràpid.
8: Jo sóc de Barcelona i m'havia de renovar el passaport. I després d'una estona buscant llocs per renovar-me'l, per l'àrea metropolitana, vaig acabar trobant que Ripollet era l'únic lloc on em podien renovar el passaport abans de l'octubre, que era el que necessitava.
9: Soc de Lleida i aquest estiu m'havia de renovar el DNI amb urgència i les comissaries que més a prop tenia, que eren les de Badalona, Mataró i Granollers, estaven totes sense hora disponible abans d'un mes i mig. Llavors vaig estar buscant més comissaries de la província de Barcelona, no havia ninguna que fos igual d'abans d'un mes i mig i després vaig estar buscant altres comissaries per Tarragona, Girona i Lleida i l'única que vaig trobar que m'ho fessin el mateix dia va ser la comissaria de Lleida. Vaig anar i un cop allà va ser rapidíssim i de fet la gent ja em va dir que els estava passant molt això, que gent de Barcelona i de fora els hi venia a la comissaria només per fer-se el DNI.
0: Per aquests casos també hem preguntat per les causes. És que falten funcionaris per tanta demanda? Ens està escoltant l'Albert Baró, que és delegat de la Central Sindical Independent i de Funcionaris. Bona tarda, benvingut al balcó, Albert.
10: Bona tarda, gràcies.
0: Albert, per què és tan complicat aconseguir cites prèvies?
10: A veure, no hi ha una causa única, però bueno, podríem simplificar-ho molt dient que al final és una qüestió d'oferta i demanda. Val? Vull dir, els últims anys s'ha ampliat el tema de població, ha creixut molt, i els recursos són els que són. S'ha invertit poc en personal i s'ha invertit poc en mitjans materials, diguem. Clar, llavors es genera una espècie d'embut i no hi ha, de moment, mentre no hi hagi més materials, més mitjans materials i més mitjans humans, no es podrà donar una solució a curt termini.
0: És a dir, al final la recomanació i el que ens diu la gent és que cada dia has d'entrar i anar provant si tens sort. No pot ser que algú acapari moltes cites prèvies i les vagi donant d'alguna altra manera? Quines, hi ha sospites de que hi ha, a part d'això, algun funcionament estrany?
10: En matèria de DNI i passaports, en principi no. No considerem que hi hagi, perquè a més són nominals, és relativament senzill per la gent agafar cita a través d'internet o bé a través del 060 i et demanen una sèrie de dades que has de tenir el DNI físic. Considerem més que és una qüestió de mitjans i de gent treballant i d'ordinadors que es puguin atendre les persones que no una qüestió de que es faci cap tràfic ni cap ús il·lícit de les cites.
0: És una bona idea al final anar aprovant comissaries de tota la zona, és a dir, encara que t'hagis de desplaçar?
10: No ho sé si exactament és molt bona idea, però en principi si tens urgència a dia d'avui no queda d'altra. Si vols aconseguir una cita amb una comissaria determinada, doncs igual t'has d'esperar pel que dèiem dels mitjans materials o tècnics, però igual disposa d'una sèrie de persones o d'una sèrie d'ordinadors limitats per atendre una quantitat de gent que ja no és l'adequada, que ha crescut molt en relació amb els mitjans que havia fa 10 anys o 20 anys.
0: I això és també de solució, és a dir, jo puc imaginar també els propis funcionaris estressats. Més demanda, més gent fent cues, probablement gent que arriba enfadada perquè fa 2 mesos que intenta la cita prèvia. Això està en vies de solució? Hi ha una queixa? Algú us ha dit que això s'arreglarà?
10: A veure, des del CESIF hem traslladat moltes vegades a tot tipus de taules delegades i reunions que hem tingut. Però, bueno, tot una sèrie de factors. Per exemple, diguem que els funcionaris de cossos generals no els atreu, en concret Catalunya, per un tema econòmic, que és més car, hi ha la competència de la Generalitat, la competència de l'Ajuntament, les competències de diputacions, que guanyen més diners, i llavors és un país que es mossega la cua. La policia ho substitueix amb policies, però, clar, és gent que és de rotació. Llavors, és gent que els venen aquí 6 mesos, un any, aprenen i després se'n van. No hi ha una estabilitat, és a dir, no es fa atractiu aquest lloc de treball per a que la gent es quedi i no hi hagi sempre menys gent de la que es necessita.
0: Què s'hauria de fer perquè fos atractiu?
10: Doncs, a veure, és ben senzill. Al final, moltes vegades és una qüestió econòmica. Val? Vull dir, has de tenir en compte que AGE venen a treballar gent de moltes comunitats autònomes. On? L'habitatge és molt més barat. És una sèrie de factors, no és un sol, però tot plegat fa que sigui un organisme deficitari en quant a personal aquí a Catalunya.
0: Per les pesquises que hem fet, evidentment Barcelona seria un dels punts més problemàtics i l'Hospitalet, les grans ciutats. Sí. Hi ha alguna zona també que perquè hi hagi menys comissaries també hi ha aquest embut, com deies?
10: Ara mateix pot ser la zona més deficitària, vindria a ser potser la zona de Girona, en general les grans ciutats. És una cosa estructural.
0: Clar.
10: I a vegades afecta una comissaria com afecta una altra. I si tens la sort que t'has de renovar la documentació en una comissaria que en aquells moments doncs es va bé de personal o es va bé de... o s'han posat mitjans materials nous o el que sigui, doncs aniràs millor. Però al final el 80% dels llocs són deficitaris, sempre. Mm.
0: Al final, més sou, més personal, no? I sobretot el sou per fer Arriba a Catalunya. Que, al final, l'única cosa que podem dir als ciutadans és paciència.
10: És que no queda d'altra. És que no queda d'altra. És a dir, els mitjans humans estan al límit. T'ho puc ben assegurar. Mm. Val? Vull dir, la gent està molt estressada, rep moltes queixes, gestiona molt, s'hi esforça molt. A vegades la imatge dels funcionaris és que el típic funciona... No, no. Hi ha molta càrrega de treball, evidentment, hi ha gent que sortirà més contenta, hi ha gent que en sortirà menys, hi ha gent que un dia hi haurà un problema tècnic, no funcionarà la línia, i hi haurà 200 persones enfadades. Però clar, el funcionari de peu no hi podem fer res.
0: Yeah.
10: No, és a dir, no, ja no és una qüestió del funcionari, sí que hi ha també és, a vegades problemes de manteniment de material o del que sigui. Mm. Val? Però bueno, a dia d'avui està així. No, sap greu, però és que moltes vegades no et queda altre que tingui paciència, perquè és que no... Fem tot el que podem.
0: No saps, però, com t'agraïm que a l'altra banda també, no? Perquè és això, tu t'asseus en aquella taula i clar, creus que l'altra persona saps que no en té la culpa, però, clar, la ràbia ciutadana es va acumulant perquè realment...
10: És complicat, perquè jo també a vegades parlo amb la gent i dic, miri, de vegades jo també estic a l'altre costat i també ho pateixo, clar. I no només aquí, sinó amb altres organismes, com un CEPE, un ajuntament... Mm. Un trànsit i tants d'altres que ens hi trobem, que ara tot funciona a través de cita prèvia, funciona, no hi ha atenció presencial a molts llocs, i ha caigut molt l'atenció personalitzada que hi havia fa uns anys.
0: Doncs t'agraeixo molt, Albert Baró, delegat sindical del CESIF, tanta sinceritat. També està bé escoltar l'altra banda del taulell amb les seves problemàtiques. Molt agraïts des del balcó. Una abraçada.
10: A tu, moltes gràcies per tot. Vinga, bona tarda.
0: Anna Henry i la Montse, que també ens està escoltant. Clar, això són explicacions, no són solucions. No sé si d'alguna manera ha funcionat de bàlsam entendre una mica què és el que està passant, però aquesta és la realitat, no sé com us heu quedat. Amb totes les explicacions, tant les que ha donat en Martí Oliver com aquestes.
1: Però jo penso que a nivell informàtic, amb un sistema informàtic molt més eficient, molt més senzill, sense demanar tantes coses, podria... No seria un problema de personal, sinó d'eficiència en els programes informàtics per resoldre aquests temes, jo crec que sí.
0: Montse.
4: Sí, totalment d'acord. Sí.
0: Doncs, escolteu, molta sort. És que no sé què desitjar-vos, perquè pel que deia, perquè aquí al balcó us hem donat les explicacions, tant de bo us haguéssim donat... solucions, Montse, tu ja ho tens solucionat, és a dir, que ja oblida tant, sí, ja està, un sí, capítol, sí. I esperem que, mira, per parlar-ne al balcó alguna cosa se solucioni. I Anna i Henry, esperem que, jo us ho preguntaré, si han arribat els vostres familiars d'Índia pel Nadal, els torrons a vosaltres, de veritat que creuem dins.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Joan, què recollim del dia? Imagino que relacionat amb l'alerta que ens ha sonat enmig de la portada.
1: Tornem a estar pendents del cel perquè diferents comarques estan rebent alertes als mòbils per forts aiguats. En total, 13 comarques del litoral eprilitoral de Catalunya poden patir risc d'aiguats. El risc és de 5 sobre 6, com a mínim fins la matinada. Primer, tenim les comarques de Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès que poden... el risc és especialment en la propera hora. I després, fins les 2 de la matinada, el risc és d'inundacions en el més nord, diguéssim. Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i La Selva. Es demana extremar les precaucions en mobilitat, no acostar-se en zones inundables en totes aquestes zones, com a mínim fins les 2 de la matinada. De fet, a Xerta és un dels municipis on està plovent més, ho ha fet més, ha estat tallada la C-12 per inundacions i els bombers han explicat que han hagut ja de rescatar diverses persones atrapades en cotxes. També, per exemple, en altres municipis com Arroquetes, Alfafar de Carles, Aldover, és impossible, Benifallet, és impossible circular-hi amb seguretat ara mateix, això és el que expliquen els bombers. El polígon Francolí de Tarragona també, hores abans, 6 cotxes han quedat atrapats, han hagut d'ajudar a persones a sortir dels seus vehicles, i a Granollers també l'Ajuntament ha tancat equipaments municipals, ha suspès totes les activitats culturals i esportives, recomanant limitar la mobilitat. De fet, en aquesta ciutat encara s'estan recuperant dels aiguats d'ahir al matí a primera hora. Prop de mig miler de persones, de fet, estan col·laborant encara amb els bombers per intentar trobar el noi desaparegut des del cap de setmana, aquest menor amb autisme. Recordem que els Mossos demanen ajuda a qui sigui, han difós la descripció d'aquest nen, que és moreno, amb cabell negre rinxolat, que vesteix samarreta turquesa i pantalons curts taronges.
2: Hem ampliat molt la zona de treball, ara mateix tenim 8 efectius de bombers, més unitats especialitzades, canina, mitjans aeris, drons, subaquàtica, més Mossos, voluntaris ocasionals. Em sembla que ahir vam rebre una llau, i això s'agraeix, de voluntari ocasional, doncs, que s'està donant recolzament.
1: Això explicava Eduard Martínez, el cap de bombers de la Regió Metropolitana Nord. I a Barcelona, l'Ajuntament assegura que encara hi ha 2.500 veïns sense llum amb talls dels aiguats encara de dissabte. S'ha obert des de l'Ajuntament expedient informatiu per saber què està passant. Ho ha explicat Laia Bonet.
3: Hem estat de forma permanent demanant informació a la companyia distribuïdora per saber com està la situació i com es resoldran aquestes incidències i quant de temps tardaran en resoldre-les. Entenem perfectament el malestar i la indignació d'aquells veïns i veïnes que estan sense llum, en alguns casos des de fa 48 hores.
1: I encara s'arrosseguen també molts problemes a Rodalies. Pràcticament les línies més importants, cap té el servei complet. Hi ha trams que s'han de fer en autobús i els maquinistes també en les darreres hores han demanat més garanties per poder reprendre, sobretot, la circulació de la línia 1 i RG1 després dels darrers dies de temporal.
0: Jordi Carbó, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A Granollers plou sobre mullat, la gent està espantada, jo no sé on està plovent ara, amb quins registres i quina fotografia ens pots fer del mapa.
4: Doncs plou sobretot a les comarques de Tarragona, sud de Lleida. Ara la precipitació ja torna a caure amb moltíssima intensitat just a les portes de la ciutat de Tarragona. Està entrant pel sud del Tarragonès una tempesta. Són tempestes que viatgen de sud a nord i això vol dir que des d'ara fins als vols de la mitjanit acabaran afectant tot Catalunya. Diferència respecte a les darreres situacions.
0: Sí.
4: Van ràpides aquestes tempestes, però deixen molta aigua. De manera que ens hem de quedar en la idea que sense assolir registres com les últimes jornades poden provocar més o menys les mateixes incidències allà on ha plogut més, però precaució en definitiva a qualsevol lloc especialment sensible, no? Qualsevol corriol, per petit que sigui, baixos fàcilment inundables. Tempestes que, a més, aniran i van acompanyades en molts casos de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. I si dèiem que ara mateix estan a les comarques de Tarragona, sud de Lleida, comença a ploure també al sud de Girona, en breu entrarà també una tempesta forta al Garraf. Més tard, d'aquí una a totes tirades, dues hores, ja pràcticament totes les comarques, tota la demarcació de Barcelona estarà afectada amb aquestes tempestes i finalment arribaran a les comarques de Girona. Arribada la mitjanit, aniran desapareguent i no tornaran fins demà a la tarda, que encara podran ser fortes, però la idea general és que els pròxims dies, sobretot a partir de divendres, les tempestes aniran desapareguent.
0: Carbó, gràcies. Demà ens hi tornem a posar. Una abraçada.
4: Demà que vagi bé.
0: Joan, què més hi ha?
1: Pendents del que pot passar ara amb Carles Puigdemont, sobretot, que des d'aquest migdia ja no té cap ordre de detenció contra ell, l'ha aixecat el Tribunal Suprem després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia. Des de Waterloo, fa poc més d'una hora, l'expresident no ha revelat si tornarà ja o no a Catalunya.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Ha dit, però, que és una victòria.
5: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: I aquesta decisió del Constitucional d'avalar l'amnistia l'ha celebrada el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
6: Hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir.
7: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó, l'amnistia és justícia.
1: Ara escoltarem el president Pedro Sánchez, però acabem d'escoltar a dos dels altres implicats, a Oriol Junqueras, Jordi Turull, que de moment segueixen inhabilitats a l'espera que el Suprem faci efectiva aquesta decisió del Constitucional, però que, com escoltàvem, ho celebràvem. Ara, si escoltem a Pedro Sánchez.
8: Dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
1: Doncs això deia Pedro Sánchez després que el Consell de Ministres aprovés els mateixos decrets de vivenda que van decaure la setmana passada pel no de Junts.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són 8:15 d'aquest dimarts 6 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
1: Love of Lesbian.

0: no pots tallar-la, no, Joan?
1: No trobo el moment.
0: És que no es pot, és tan bona que no es pot.
1: Això els interessarà als fans de Love of Lesbian, perquè si ens pensàvem que aquest gran concert de fa una setmana a la platja del Boatell, a Barcelona...
2: Res de tristesa, avui a Cap Polo a la seva una celebració. Celebrem la música!
1: Aquest concert gratuït multitudinari per les festes de la Barcelona, amb drons, amb molts convidats especials, doncs amb pena potser ens pensàvem que seria l'últim concert a Catalunya abans que la banda comenci aquesta aturada indefinida, però resulta que no, apunteu bé, perquè encara hi ha una última oportunitat per veure a Love of Lesbian abans d'aquesta aturada, de fet 4 oportunitats més. 4 concerts de Love of Lesbian abans que acabi l'any a Catalunya, el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i el 28, 29 i 30 del mateix mes, del desembre, a la Sala Apolo.
0: Santi Balmes, com estàs?
3: Macos, una mica fònic, he de dir, però bueno, sobreviuré.
0: Sobreviuràs, jo t'escolto bé. Escolta, això com? Ho heu decidit després de veure com va anar el concert de la Mercè, com deia ara en Joan, que va ser un èxit? Va veure que la gent no volia que pleguéssiu de cap de les maneres?
3: No, jo això ja ho teníem preparat perquè som males persones, en realitat. O sigui, no, això no es pot, no es pot improvisar, perquè vull dir, una sala com Apolo, doncs està claríssim que té les dates sempre doncs, amb molta antelació, ho has de demanar. És a dir, que si ho teníem preservat des de feia molt de temps. No us enganyarem.
1: I penso en que seran concerts una mica diferents, perquè al final la Sala Apolo tampoc esteu acostumats a actuar a llocs més grans. No sé si seran concerts especials diferents. Què ens pots dir d'aquests concerts, Santi?
3: Sí, penso que serà al contrari dels concerts que hi ha hagut, doncs més un tipus de cançó més, per dir d'alguna manera, més per tocar-la davant de milers de persones a una hora determinada. Doncs sempre nosaltres ens queixem doncs que amb aquest tipus de repertori doncs hi ha una part del nostre cancionero que no queda reflectida, que són cançons molt més tranquil·les, molt més, que a vegades són les que més demana la gent i que més troba a faltar, no? I per aquí estarem, més o menys.
0: Aquesta fonia de què és, Santi?
3: Aquesta afonia és doncs precisament tocar a Bilbao i teníem doncs tot configurat doncs com a grans espais, i vam tocar un escenari petit, i llavors doncs tenia l'Oriol, el bateria, i el Marc, el percussionista, tot just a darrere, se'm colaven pel micròfon, amb el qual havia de cantar el triple dalt. I ja, bueno, ja he fet un cop d'estat, saps, el show de tot el mundo, i això no pot tornar a passar. I
0: el que no et passi a tu, home, i t'ho agraïm molt, perquè ja veig que estàs patint amb la veu, de seguida et deixem. Ara, 4 més, després, és que ja m'ho estan preguntant, segur que només seran 4?
3: No, ja és impossible, vull dir, vam dir que el 2026 acabàvem, o sigui que si acabem el 30 de desembre, imagina't, només tenim marge per Cap d'Any, no. Ja et dic jo que no.
0: Les entrades, va, com i quan es posen a la venda, i ja us aviso. Les compreu i no estigueu trucant al Santi després, una entradeta, ja ho dic jo avui, Santi.
3: Gràcies, ho agraeixo molt, perquè m'estan sortint cosins per sota les pedres.
0: Demà dimecres a les 12. Santi, cuida't molt, ens has fet molt feliços, de veritat. T'havíem de tenir, perquè a més ara ens costarà tenir-te el Parelles de Fet, perquè estaràs ultraocupat, però sé que quan tinguis un forat aquí t'esperem.
3: Això mateix. Una abraçada.
0: Una abraçada molt, molt gran.
3: Vinga, adéu.
0: Adéu. Doncs quina alegria, tu.
1: Tu la primera demà a les 12 a l'ordinador, eh?
0: Sí. No sé d'on treu la pasta, ja t'ho dic.
1: Bueno,
0: de tants concerts que venen per endavant. Res, 3 anuncis i després la Selva Orejón, que avui és dimarts de ciberseguretat. Ara tornem.

0: 7:42, i és aquí la nostra experta en ciberseguretat, Selva Obrejón. Com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda, com estem?
0: La Selva és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding. Ara parlarem de com protegir la nostra identitat. Abans, Joan, que està plovent moltíssim, Selva, deixa'ns fer uns apunts d'informació perquè la cosa està fumuda a algunes localitats.
2: Ara està plovent molt i fa una estona ja que els aiguats i l'avíspar aiguats és sobretot al sud. En aquest cas s'han enviat ja alertes al Baix Camp, al Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta. I està plovent molt allà. De fet, la C12 està des de fa una estona ja tallada per inundacions a Xerta i els bombers han hagut d'ajudar diverses persones atrapades en alguns cotxes. De fet, ara mateix no només la C12 està tallada a Xerta, també la T302 a Benifallet, la T-3422 al Regués i la C43 a Benifallet també està tallada per esllavissades, fins i tot la 7 a l'altura de Miami Platja en sentit sud. Els avisos són en aquesta zona, però també més al nord. D'aquí res, ara també han sonat les alertes al centre de Catalunya, al Garraf, al Barceloneix, al Baix Llobregat, a la Selva i el Gironès per forts aiguats fins a les 2 de la matinada. Per tant, tot el litoral i prelitoral amb alerta per fortes inundacions fins a la matinada. I anirem actualitzant tan bon punt sapiguem alguna cosa més de com evolucionen aquests aiguats.
0: Selva, tu on ets avui?
1: Doncs jo ara mateix també estic a Catalunya i a la nostra zona on estem ara mateix ens acaba de sonar fa res l'avís de protecció civil. Així que no ens mourem d'on estem, por si acaso.
0: I plou?
1: Ara mateix no.
0: Val.
1: Ara mateix no.
0: Ja ens
1: ha donat una miqueta de treva.
0: De treva. Sí. Anem amb lo nostre. Va, avui vols començar parlant de com protegir la nostra identitat i les nostres dades personals quan hem de fer tràmits o quan ens identifiquem digitalment. Què és allò que fem alegrement i ho donem tot. Jo ho entrego tot sempre sense preocupar-me de res, fotocòpies, deixo que m'ho facin tot. Què hem de fer?
1: Doncs és lo habitual. La veritat és que és el que més ens estem trobant i he considerat que era un molt bon moment per poder parlar d'aquesta situació, donat que com entreguem els DNIs inclús físicament perquè ens facin còpies i també des del punt de vista de les empreses es demana amb molta alegria, doncs potser que intentem veure la mateixa situació des de dos punts de vista diferents. Des de la quantitat d'informació que es demana per part de les empreses amb mitjans que no estan degudament securitzats, que això és, jo crec que la mare de tot,
0: sí.
1: I després per una altra banda entendre per què es demanen aquests tràmits. Quan, per exemple, estàs en el sector del turisme, és molt habitual, no? I això ho hem comentat a vegades abans de l'estiu.
0: De l'hotel, no? D'anar a l'hotel i donar, sí.
1: Exacte.
0: Tu deies que no. Tu deies que no. Però jo t'ho vaig dir, no m'atreveixo i no sé què dir-li a la persona. No et dono el meu DNI.
1: No és exactament així, és només que ens hem d'assegurar que tenen els mecanismes adequats per poder-t'ho demanar. És a dir, ells han de comprovar que efectivament tu ets qui dius ser i per poder-ho comprovar estan dotats d'unes màquines, que no és un escàner habitual, perquè això ja forma part del passat, per poder comprovar si aquesta documentació és real o no és real. Perquè ells ho han de posar en el registre de passatgers que després, en el cas d'Espanya, s'ha de passar al cos nacional de policia perquè puguin tenir doncs, cert recorregut de per on s'estan movent les persones i això és un tràmit legal que s'ha de complir per part de l'empresa, perfecte. Però existeixen diferents metodologies per poder-ho fer d'una manera també segura.
0: Com quines?
1: I com, per exemple, existeixen unes màquines que, i a més fa molts anys que existeixen, que et poden comprovar el passaport i el DNI. Saps com aquelles màquines que són per poder comprovar els bitllets?
0: Sí, les que si són falsos o no.
1: Exacte. Doncs tenen més nivell de seguretat que no fer-li una còpia amb una fotocopiadora o amb un escàner, o encara hi ha gent que és molt catxonda que li fa una foto amb el seu mòbil. Per exemple, si tens un Airbnb o companyia. Molt bé. Doncs ara, si això ho posem en el tema dels transports, que la major part de nosaltres rebem a casa o a la nostra oficina on sigui, doncs un paquet de l'empresa que sigui.
0: Sí.
1: Molt bé. No us ha passat mai que us han demanat el DNI físicament?
0: Clar, a mi m'ha passat, m'han convingut a revisar la caldera i han fet una fotografia del meu DNI.
1: Molt bé, i ho han fet amb un mòbil
0: molt
1: que
0: bé,
1: no sabem
0: molt
1: si és corporatiu o no.
0: Pots dir-ho, molt bé.
1: No, però
0: el seu mòbil, no li vaig preguntar si era el de l'empresa o no. Per això,
1: clar,
0: que ara m'estic acollonint jo,
1: és que han d'anar amb unes tauletes o amb uns dispositius que el que et fan és escanejar per poder comprovar si aquesta identitat és real i la pugen en el seu propi espai.
0: Que això no és el mateix que fer una fotografia, no?
1: No. Clar, perquè
0: potser va fer un escàner, doncs, no? I no va fer...
1: Pot ser, depenent de quina és l'empresa i en el moment en el que ho varen demanar, estava legislat o no. Clar. Fa un parell d'anys que la legislació va canviar. I el mateix ens passa quan anem a un Airbnb o quan anem en una altra situació. Per tant, crec que és prou important que prenguem consciència de que no tothom ens pot demanar el DNI ni a tothom se li ha de donar el DNI, que existeixen metodologies per poder-ho fer d'una manera segura i que, a part, tenim el dret de demanar els nostres drets ARCO, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
0: Però com,
1: només
0: com?
1: Hem de tenir...
0: O sigui, tu dius, com ho apliques això, que vols tenir els teus drets ARCO?
1: Doncs has de posar-te en contacte amb l'empresa que t'ha demanat aquesta documentació.
0: Val.
1: I amb això, mira, a més et diria més, amb el propi ChatGPT,
0: sí,
1: que et puc assegurar que Friends and Family de la Selva li estan donant un ús que potser podríem ser accionistes.
0: Sí.
1: Sí. Podem fer les reclamacions. Bé, ara teníeu un anunci de l'Agència Catalana de Consum, però també ho podem fer nosaltres mateixos. Li podem demanar quins són els últims allotjaments en els que ens hem quedat i quins són els transports que hem llogat o un llarg etcètera de preguntes que li podem fer i que automàticament exerceixi els nostres drets ARCO. I li diem a ChatGPT que ho enviï directament, perquè a ChatGPT la major part de les persones entren amb Google,
0: sí,
1: o amb Microsoft,
0: clar,
1: amb doble,
0: sí,
1: factor,
0: sí,
1: de verificació, si us plau, i li podem demanar que doncs faci una anàlisi d'on hem estat i a partir d'aquí que demani l'eliminació d'aquestes dades nostres.
0: Val. I s'elimina el teu rastre d'hotels, de tot el que per on hagis passat.
1: No s'eliminarà de la policia, evidentment, però sí que s'eliminarà d'aquestes empreses que no cal que tinguin accés a les nostres dades
0: i que en poden fer
1: un
0: ús comercial, no? Estic pensant també... Quin ús en poden fer?
1: Anava a dir que l'ús comercial, en el fons, si tu ho has autoritzat, doncs d'acord, però per mi el més greu és que si ho han demanat d'una manera que tu tenies inclús dubtes de com ho estaven emmagatzemant, doncs tu imagina't que tenen moltes més possibilitats de que els hackegin. Per tant, a l'enemigo ni agua.
0: Clar.
1: No els hi deixarem que tinguin les nostres dades més temps del que s'escau.
0: Clar, Selva, tot això que a mi em atabala perquè la gent és mandrosa i ho donem per mandra i perquè... tot ens fa com, sí, pal, diríem. Tot això passa en un context en què la Unió Europea s'està plantejant que les grans companyies d'intel·ligència artificial tinguin accés total a les dades dels ciutadans per entrenar els seus sistemes. Això què vol dir?
1: Ai, aquí tinc el corazón partido. Perquè haig de reconèixer que si posem en una balança els beneficis de l'ús de la IA a nivell sanitari,
0: sí,
1: a nivell inclús bancari,
0: sí, sí, això sempre ho dius,
1: de seguretat, clar, és una balança que sincerament està pesant bastant. Però aquest matí jo he tingut una conversa amb una amiga que és poeta i filòsofa i m'estava fent ballar bastant el cap perquè jo parlo molt amb professionals del món de la seguretat i us puc assegurar que ja estan començant a palmar drets de privacitat que abans seria impossible que els haguessin donat. Però és una qüestió de la balança que s'està decantant cap a donar molt més de privacitat, o diguem que perdre privacitat en benefici de la quantitat de coses beneficioses que pot tenir a nivell macro i a nivell micro.
0: Això és un dilema ètic.
1: Sí, és un dilema ètic molt fort. Molt fort.
0: Perdre privacitat en pro de que la intel·ligència artificial ens ajudi en la vessant positiva.
1: Exacte, i el debat dona per molt, perquè hi ha moltes persones que em diuen, però aviam, si nosaltres ja li hem donat a diferents aplicacions, ja, però no li estàs donant tota aquesta informació a una única empresa. És un debat que jo crec que algun dia hauríem de fer una taula rodona llarga i deixar cuchillos a parte, perquè pot ser que hi hagi bueno, criteris molt diferents. I us diré una cosa, hi ha persones que a dia d'avui estan utilitzant, persones jo mateixa,
0: sí,
1: que estic utilitzant molt més la IA que qualsevol navegador.
0: Ja.
1: I a la meva empresa passa absolutament igual. Aleshores,
0: o sigui, m'interessa,
1: bueno, que ha canviat l'era.
0: Podríem fer aquesta taula rodona només per acabar, que treus un llibre, Criterio Digital.
1: Sí.
0: Criteri Digital és l'essència de tot el que explica Selva Orejón els dimarts al balcó. Ho trobarem en un llibre, Criteri Digital.
1: Sí.
0: Més o menys, ja sé que trobarem moltes més coses, però bé si això, no?
1: Sí, sí. Al final he intentat estrujar-me el cap amb 290 pàgines.
0: No sé quant temps d'escriure, per això és meravellós.
1: Però aquí sí que hem de dir una cosa. I és que hem fet un capítol que només és específic pel True Crime d'ahir. Perquè ja ha arribat un punt en el que teníem suficients casos a nivell internacional,
0: sí,
1: com per poder veure com ha començat a afectar la IA en situacions de ciberseguretat, que de fet molts els hem anat comentant.
0: Ja ens doncs, l'estàs enviant, ja ens l'estàs enviant, Selva.
1: Vinga,
0: Criterio
1: en català,
0: digital.
1: Castellà i anglès, el
0: home,
1: que preferiu.
0: Sí. Gràcies, Selva, una abraçada molt gran.
1: Una abraçada.
0: Fem una pausa i ens posem al dia també amb els aiguats i saludem en Salvador Massip i en Jordi Mir. Res, dos anuncis, ara tornem.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
4: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Aló, un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: Posa't a caminar.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: 7:57, Salvador Massip, Jordi Mir, Ciència i Connexions, com esteu?
1: Hola, bona tarda. Bona tarda, Grau.
0: Està plovent?
1: Una miqueta ara, quatre gotetes.
2: Ara començava. Mm.
0: Clar, és que nosaltres estem ensotats aquí, ens ha sonat l'ES Alerta a les 7:00, i està sonant en molts punts de Catalunya. Joan, ara el punt vermell el tenim a...
3: Sí,
0: al Tarragona, al sud de Tarragona.
3: Sud. Ja sabeu que també han sonat les alertes al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i el que estem veient són imatges d'alguns vídeos on les inundacions són molt importants. Al sud, especial l'atenció a Xerta, on els bombers han hagut de rescatar diverses persones de la carretera C12, que continua tallada, amb diverses persones atrapades als seus cotxes, i alguns dels carrers de Xerta són autèntics rius. Ara mateix també llocs molt afectats, altres... Per exemple, Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover també són altres municipis on estem veient imatges d'inundacions importants. El 112 ha rebut 21 avisos a l'Ebre, 27 al Camp de Tarragona, en què són pluges molt concentrades. I estem a l'espera de Protecció Civil, que ha de fer una roda de premsa per actualitzar la situació d'un moment a l'altre. Per tant, anem actualitzant la informació tan bon punt la coneguem. I recordeu que en el cas de Barcelona, el Garraf, també el Baix Llobregat, la Selva i el Gironès, l'alerta per forts aiguats és una mica més tard, ja aproximadament a partir d'aquí un parell d'hores, ens deien Jordi Carbó, fins a les 2 de la matinada l'alerta també és màxima per l'alerta d'aiguats.
0: Ara en parlarem, de clima extrem. Mm-hmm. Però abans, jo crec que sempre ens fa molta il·lusió, sobretot a tu, Salvador, la setmana que comencen a caure els premis.
1: Sí,
0: Nobel.
1: És com els Oscars, això,
0: sí,
1: per la ciència.
0: I a més, el de medicina, no sé si els coneixes.
1: No, personalment, aquests no, que treballen en camps diferents, però no sé si ho heu seguit. Són els dos descobriments, el de física avui i el de medicina ahir,
0: sí?
1: Són realment espectaculars. Són d'aquests que a vegades expliquem de científics i que preguntes tu, i per què,
0: I fan, per què
1: això?
0: Fan això?
1: I per què carai els he corregut?
0: Però en medicina no ho diem gaire perquè sempre té un sentit més...
1: Però a vegades tardes 20 anys a veure el sentit, a vegades tardes molt, perquè en aquest cas el que han descobert, no sé si ho heu sentit, és el tema de la optogenètica, que sona...
0: Tradueix, sisplau.
1: Se necessita traducció, opto vol dir llum, genètica. El que han descobert és la manera d'activar i desactivar gens amb llum. Clar, això quan t'ho diuen per primera vegada dius, a veure... Què vol dir això?
0: Sí.
1: Agafes una llum i t'activen els gens. Doncs això ve perquè aquests científics el que van fer és primer veure que hi havia una alga que anava cap a la llum, era, diguéssim, fotosensible. Veia la llum i s'anava cap allà, s'apuntava cap allà. I van dir, ara tenia alguna manera de detectar aquesta llum, no? La van analitzar al laboratori i van veure doncs, que hi havia unes cèl·lules en aquesta alga que tenien uns canals que eren sensibles a la llum. Quan detectaven llum s'obrien els canals i entrava un influx de protons i de diferents històries a la cèl·lula. La cèl·lula detectava aquests canvis i feia una sèrie d'accions a l'alga. Llavors els hi va acudir, escolta, que hem de trobar una manera de detectar llum i traduir-la en un estímul cel·lular. I de la mateixa manera que amb altres descobriments com el CRISPR, per exemple, que recordeu que era un mecanisme de defensa dels bacteris que tallaven l'ADN dels virus, van dir, escolta, fem servir això per tallar l'ADN com vulguem, doncs això és el mateix. Aquesta cosa que té una alga, que té la utilitat que té per l'alga, per què no ho fem servir per activar i desactivar gens a voluntat? La gràcia que ha sigut això, ha revolucionat des de fa un parell de dècades tot el que és l'estudi neurològic, de la neurologia del cervell, de com s'activen i desactiven parts del cervell.
0: Hi ha una cosa bonica, la part emocional, ja sé que ara ens has explicat la part científica, però tu i jo hem comentat aquest matí, quan un d'ells, que és exactament en Carl Jeserdoz, no ho estic dient bé, els hi comunica als seus fills que ha guanyat el Premi Nobel. No s'entendrà gaire, però sí que es capta l'emoció i l'alegria. Això és el que passarà a tu un dia, no?
1: Ara
0: hem de comentar. Ai, perdoneu que us hagi de tallar ara. Joan,
3: està compareixent la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar i explicar en quina situació ara estan aquests risc d'aiguats en 11 comarques.
4: Ribera d'Ebre, que estaven en un 6 de 6 pel volum de pluja. Aquest avís observat ha fet que enviéssim a la població una és alert a les 17:46, 9 minuts després, el temps per poder fer l'avís, amb la coordinació que fem amb el món local.

0: Ja hem anat detectat diferents, hem detectat diferents incidències, entre elles les que han afectat especialment a la A7 i a la C12, on bombers han fet un volum de rescats de 18 rescats a la zona de Xerta, 18 salvaments, dos a Vandellòs i dues persones més a Cambrils. Per altra banda, en relació a les carreteres que s'han vist afectades, la C43 ja l'hem pogut recuperar, la C7 també ja l'hem pogut recuperar i continua afectada per inundació la C12, que a hores d'ara doncs no encara té inundacions com acabo de dir. Posteriorment, ja amb l'avís de situació meteorològica que ens ha facilitat el Meteocat, hem vist doncs que l'afectació era també a altres comarques, totes elles del litoral i del prelitoral també, que ens deixen veure doncs una probabilitat de pluges intenses molt, molt grans a Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Tarragona i Baix Penedès, que també han rebut una S-alert, i tota la zona de Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i la Selva i Gironès, que també han rebut una S-alert entre a les 7 i 5 de la tarda per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera. Aquest episodi està previst que pugui durar fins a les 12 o 2 de la matinada, amb diferent intensitat en el conjunt de comarques que us hem avançat. Estem en contacte amb els diferents serveis d'emergències, policies locals, des del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, des del CIVICAT, s'està fent la gestió de les afectacions d'aquestes vies que hem comentat. També s'està fent seguiment de les incidències que ens estan reportant a través del delegat de govern i també del responsable de bombers de Terres de l'Ebre, el Ricard Espósito, totes aquelles incidències que estem tenint i que afecten a situacions de telefonia mòbil, talls de subministraments elèctrics i altres possibles afectacions. De cara a demà, tal com ara ens avançarà el Santi Segalà, la situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ell ara ens comentarà quines són les xifres d'acumulacions que hem tingut aquesta tarda, molt grans en poques hores, superant els 40 en pocs minuts, perdó, superant els 40 litres en moltes de les estacions en les quals hem pogut fer predicció. De cara a demà ens trobarem amb una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials, per tant, el doncs missatge que sempre donem.
1: Que la informació actualitzada de les complicacions a aquesta hora, que sobretot eren a les Terres de l'Ebre, en aquests municipis més afectats que ara estàvem escoltant, especialment a Xerta, on aquesta carretera C12 hi havia hagut rescat de diverses persones, però fins aquesta matinada l'alerta també és fins a tot el litoral, fins a Girona, i demà la situació ja serà una mica més tranquil·la.
2: I que no hi ha cobertura certa, estem intentant trucar a l'alcalde, als regidors,
1: al municipi,
2: perquè, sí que... perquè si teniu familiars allà, que no hi ha cobertura, que segurament s'han quedat amb els telèfons inutilitzats.
1: Els vídeos de com baixa l'aigua en alguns carrers de Xerta, veiem alguna gasolinera totalment inundada i carrers estrets amb l'aigua baixant són impactants.
2: Aigua marró i que baixa molt de pressa. Aquí estem amb en Salvador Massip i en Jordi Mir fent Ciència i Connexions, avui una mica atropellades. Hem repassat el Premi Nobel de Medicina. És importantíssim el de física també.
3: El de física també, perquè és una altra idea boja que un científic...
2: Aquesta sí que és idea boja.
3: Perquè es tracta, la idea és el Premi Nobel per detectar, ser capaç d'inventar una màquina que detecta neutrins. El neutrí és una partícula elemental que és molt difícil de detectar perquè circula evidentment a molta velocitat i a molta energia i no interacciona amb altres nuclis, amb altres àtoms. Llavors, si no interacciona amb res, no la pots detectar perquè passa. O sigui, al llarg del dia i a través nostre passen milions de neutrins i no ho sabem perquè no interaccionen amb nosaltres. Aquest científic va acudir que les molècules d'aigua que hi ha al gel, si n'hi ha moltes i et poses prou detectors, hauries de poder detectar un neutrí de molt de tant en tant que xoqués amb una d'aquestes molècules. I va dir que, i segons explica ell, va ser un experiment per fer-se el xulo. Va dir, saps què? Muntem un lloc a mig de l'Antàrtida, amb molt de gel al voltant, evidentment, i allà portem una sèrie de detectors i com que un neutrí en un moment o altre passarà, el veurem. I els van prendre en sèrio, se'l van prendre seriosament i van dir, ah, pues sí, doncs vinga, anem a construir.
2: I ho van fer.
3: I ho van fer. I ell no s'esperava que hi hagués tants científics que trobessin la idea interessant. Ho van fer, van tardar una dècada. I no sé
2: una
3: quan,
2: dècada?
3: Una dècada a muntar aquesta estructura.
2: Que era posar-la sota...
3: Estan, bàsicament, és
2: un, a dos quilòmetres,
3: quilòmetre, no? Un quilòmetre cúbic de gel. I sensors repartits per tot el quilòmetre cúbic de gel. I un cop estava muntat, van tardar 2 anys a detectar el primer neutrí que passava per allà, però van detectar. Van detectar una llum en sortir. I això comença ara, a partir d'ara, doncs, tota la ciència dels neutrins, que no es podia estudiar els neutrins perquè era fins ara una partícula teòrica que es podia predir.
2: Quàntica, però, no?
3: Sí, allò que sí.
2: Són
3: subatòmiques, són partícules més petites que com una atòmica de les partícules bàsiques, que els electrons i tot això, no? I doncs, clar, ara per la primera pregunta era si els neutrins tenen massa o no, perquè la teoria uns deien que no tenia massa i altres diuen que sí que tenen massa. I aquí estan, doncs ara poden detectar neutrins, potser un cada 2 anys, però almenys, i són neutrins a més que venen de fora del sistema solar. O sigui, estem detectant partícules que venen de qui sap quants milions de quilòmetres de distància.
4: Extraterrestre.
2: És que mira, en Jordi Mir, que entén la vida, no? Els moviments socials i tot... neutrins, és a dir, el no ser tangencial costa. Ah, és aquesta part de la ciència. Amb Oppenheimer es parlava de neutrins, no?
3: Quan
2: la pel·lícula...
3: És part d'això, de la teoria bàsica de la matèria. Clar. Que fa temps que s'ha predit que existeix un neutrí, finalment se sabia que existien, havien d'existir segur, el que ningú els havia pogut atrapar.
2: Massip, avui, ara mateix estem informant d'aquest clima tan extrem, jo penso que t'hem fet repassar una mica què està descobrint la ciència sobre els canvis que està patint el clima, no? S'han publicat molts articles, en Mir també li interessa molt perquè això té les seves connexions amb el que votarem, ja ho dic directament, m'avanço la teva connexió. O sigui, què destacaries d'aquestes investigacions?
3: Doncs com bé dius, s'estan publicant desenes i desenes d'articles. He estat mirant només els últims mesos articles importants a destacar i n'hi ha diversos per si algú té encara dubtes de que estem enmig d'una emergència climàtica amb conseqüències realment tràgiques. Una, per exemple, és que han estudiat el que és la diferència de temperatura dia a dia, es diu?
2: Sí.
3: Que si supera diguéssim el que és el 90% de la normalitat, o sigui, se'n va cap a aquest 10%, cap al que és extrem, això es diu temperatura, canvi de temperatura extrema. Per exemple, un dia estàs a 28 graus, l'endemà estàs a 12.
2: Sí.
3: Això, amb el canvi climàtic, cada cop és més habitual i això ja s'ha estudiat que és una de les coses que té més impacte amb els cultius, amb la qualitat de la terra i amb la salut humana. Els humans no portem massa bé això de
2: passar... Però això passa en un desert, per exemple.
3: En un desert passava abans i ara està passant amb temperatures en llocs cada cop menys desèrtics, més normals que se suposava que passava. El que han calculat en aquest estudi és que al voltant del 2100 aquestes diferències tan extremes hauran augmentat tant que afectaran el 80% de la població. O sigui, això que dius que passava amb deserts, el 2100 ens queda molt encara, no? Però ens queda molt per
2: és a dir, ens fregirem al matí i ens congelarem a la nit.
3: O ens fregirem un dia i l'endemà ens quedem morts de fred, o aquestes coses aquests canvis tan extrems que, evidentment, portaran mortalitat, portaran pobresa, portaran problemes socials.
2: Això quan?
3: Això, en principi, això, fins a un 80% de la població humana d'aquí a final de segle estarem afectats.
2: Per això és canvi climàtic?
3: Això és totalment directament canvi climàtic.
2: Mira. Ara, abans que et mengis el micròfon. Ara, connecta.
4: No, mira, estava escoltant la previsió que feia de quan passaria i sense qüestionar aquest període, perquè jo confio en la gent que es dedica a fer aquestes recerques i ho estableixen, una de les tendències que també estem veient darrerament és com algunes de les persones que fan ciència en aquest àmbit ens diuen algunes de les dades que estàvem dient que arribarien al 2050, ens estan arribant ara, és a dir, 25 anys abans, no? Per tant, hem de tenir molt clar que aquestes previsions estan fetes en un determinat context, davant d'una determinada realitat, però si la situació s'agreuja, si no fem la feina que hem de fer, tot això arriba i arriba abans i de pitjor manera. I això ho hem de tenir molt clar. No per fer discursos alarmistes, que jo crec que aquí estem tots en contra de l'alarmisme i de l'apocalipsis, sinó simplement per dir, la ciència està, ens està dient això. Hem anat al metge i ens ha dit que ens passa això. Per tant, la qüestió és ara com actuem.
3: Efectivament, crec que hi ha, de fet, hi ha estudis també, a més, que estan demostrant exactament el que diu el Jordi, que les previsions inicials eren optimistes, però que estan anant pitjor, s'està accelerant més el canvi climàtic del que havíem previst. Aquell objectiu de no pujar més de 1,5 graus dels acords de París, si recordeu, ja ha passat a la història, 1,5 ja el tenim superadíssim.
2: És el que t'anava a dir, és que qui se'n recorda d'això?
3: Estem parlant de 2 ara ja, i un altre estudi que he trobat, clar, quan parlem de pujar la temperatura mitjana a 2 graus, tu penses, bueno, 2 graus, de 23 a 25, clar, això s'associa, estem parlant de la mitjana i global. La pujada de 2 graus s'associa a canvis extrems molt més freqüents, és a dir, això que dèiem de la variació de temperatura, això que dèiem, estem veient d'aquestes tempestes, aquests estius secs, aquests primaveres superplujoses o al revés, totes aquestes coses, el que és una miqueta, diguéssim, l'avís és aquesta pujada mitjana de 2 graus, que potser no li donem importància quan et diuen 2 graus, 1 grau i mig. Això és l'avís només del que hi ha al darrere, és la punta de l'iceberg que hi ha al darrere de tot aquest clima extrem, que és el que suposo que finalment s'està entenent que és el que porta el canvi climàtic, no? Durant molt temps estàvem dient, bueno, el canvi climàtic, els negacionistes deien, si no fa tanta calor o no està pujant la temperatura, és que no és això. El canvi climàtic, la mitjana de temperatura pujarà 1 o 2 graus, que d'acord, és una pujada relativament lleu, però això comporta tot aquest canvi de cicle de temperatura que tenim, que els llocs temperats passin a ser àrids, com estem veient, que hi hagi menys precipitacions, que vagi amb una sèrie de problemes associats de salut, i això ja li regalo, passo la pilota de gol pel Jordi, un estudi diu que la pobresa, l'augment de la pobresa s'augmenta directament amb aquest augment de temperatura. Si arribem a aquest 1% extra de temperatura, aquest 2%, aquest 2 graus que, perdoneu, que havíem dit, això farà que pel 2030 hi hagi un 40% més de persones amb el llindar, sota el llindar de la pobresa. És a dir, que afectades pel clima, la pobresa climàtica, que evidentment afecta a territoris, països que ja estan amb problemes, però que ens afectarà a nosaltres també. Això tindrem problemes, els pagesos tindran problemes, la gent tindrà problemes en general. Tot això està augmentant, per tant tindrà un impacte directe no tan sols en la salut, no tan sols en el planeta, sinó en les nostres butxaques.
2: Això està a l'agenda dels polítics. Mira, passant-te la pilota també.
4: Doncs mira, m'agradaria pensar que sí, i vull pensar que en alguns, i segurament de diversos opcions polítics, hi pensen i treballen, però jo crec que un dels greus problemes que tenim, i ho hem vist ara que ja s'han convocat les noves eleccions, és que quan comença la campanya electoral, que gairebé podríem pensar que estem constantment en campanya electoral, però quan ja veritablement es dona com el tret de sortida, veus ràpidament quins comencen a ser els temes que cadascú posa sobre la taula. I ho vam veure ahir. Ahir i temes principals, per part, diguem-ho així, de l'oposició, era parlar de si hi haurà una manipulació electoral, si el president del govern farà tot el possible per mantenir-se, si això va de o defensar la pàtria o acceptar... I veus que no tenim capacitat o no tenen capacitat de tenir un debat argumentat sobre els problemes que tenim. I jo sóc bastant contrari al que anomenaríem les opcions tecnocràtiques, és a dir, no, que governin especialistes. No, no, jo crec que necessitem gent que es dediqui a la política, que amb el coneixement de les diferents àmbits que hi ha, per exemple, el coneixement científic, tingui capacitat després d'articular un debat públic i prendre decisions, no? Però el que no pot ser, des de la humil posició, és que visquem un tipus de campanyes electorals i una conversa pública que està fonamentada en l'enfrontament, en la desqualificació i en intentar fer veure que els altres són el pitjor que li pot haver passat a la teva societat. Perquè això ens condemna a no fer front als problemes que tenim.
3: Jo crec que, a més, ho deies la setmana passada molt clarament, Jordi, els problemes de vivenda, els problemes del lloguer, dels desnonaments, fa 15 anys, el 15M, ja en parlàvem. Què ha passat en 15 anys entremig, no? O sigui, sembla només que ara que hi ha, igual que els immigrants, la immigració, el problema de migració, Ceuta, etc., quan algú en pot treure un rèdit polític, en contra o a favor, és quan de cop i volta te'l trobes de primera fila, aquest tema. Un tema que dius, si realment volem solucionar el problema de la vivenda, evidentment necessitem decrets, necessitem tapar forats, però això cal un treball conjunt de tots els partits polítics a llarg termini, perquè si necessitem més vivenda hem de començar a construir vivenda, falta vivenda social, això no es construeix d'un dia a l'altre, això no s'arregla amb un decret, o sigui, tu pots arreglar els lloguers, el que sigui, però seguirà faltant vivenda, seguirem tenint els mateixos problemes, i això sembla que només surt quan hi ha una possibilitat d'elecció, quan algú ha de donar un vot. Llavors, si tothom, els que estan en contra s'ho donen en contra, els que estan a favor s'ho donen a favor. I crec que en aquests moments el que està demostrant això és la baixa qualitat que tenim, no diré només a Espanya, sinó de la política en general, que dius tu, que s'està fent una política de confrontació en lloc d'una política de resoldre problemes. Els problemes només s'utilitzen per atiar aquesta confrontació que dona vots.
2: I ciència, ciència i ciència, per acabar-ho, perquè en Joan ens ha d'actualitzar la situació.
4: I política rigorosa que ens permeti tenir els debats que necessitem.
2: Sàpigues que en Mir m'ha dit aquest matí això, ciència, ciència i ciència.
3: No, jo estic d'acord amb el que diu el Jordi, que els polítics han de fer política, els científics han de fer ciència.
4: Però s'han de comunicar.
2: Mir i Massip, gràcies, fins dimarts que veu. Rebem aquesta estona per connectar, gràcies, de veritat.
1: Fer resum del que han explicat en aquesta roda de premsa els membres de Protecció Civil d'aquests aiguats que ara mateix estan actius al litoral i s'han hagut de rescatar 21 persones, 18 rescats a Xerta, 2 a Vandellòs, 2 més a Cambrils, i el que han explicat és que ara mateix molts municipis de l'Ebre estan sense llum, Xerta i Benifallet sense telèfon, també. Una de les que ha comparegut és la directora de Protecció Civil, la Imma Soler.
5: Bueno, doncs per part de Protecció Civil seguirem aquest vespre nit amb aquesta situació per preveure possibles necessitats. Sabem que en aquests moments, donat la pluja que ha caigut, hi ha molts punts on s'està acumulant molt l'aigua. Ja tenim avisos hidrològics de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens indiquen aquest increment de rius, rieres i barrancs. Per tant, demanem molta precaució en aquestes zones perquè és una situació en la que es poden produir accidents. Per tant, doncs, no, que la gent no s'acosti i sobretot que no creuin en cursos de rius ni que tampoc es posin en guals ni en zones que estiguin inundades. Això és molt important. Continuarem amb aquesta vigilància. En aquests moments també hi ha alguns efectes en els serveis de la zona. Per exemple, hi ha situació de manca de subministrament elèctric en moltes poblacions de les comarques del sud. Estan treballant des de FECSENDESA. Ens comenten que en alguns punts tenen dificultat, donat l'aigua que hi ha en aquests moments que s'ha contingut en el territori, per accedir, i que gestionarà també aviam com poden fer aquestes intervencions per poder restablir aquest subministrament el més aviat possible. Alhora que hi ha aquesta dificultat amb el subministrament elèctric, també hi ha en alguns punts manca també de telefonia. Per exemple, Xerta i Benifallet sabem que estan en aquesta situació de manca de telefonia, com pot ser possiblement en alguns punts donada la manca de llum que es vagi produint. Anirem seguint també aquestes avaries per tal de que ens comentin aviam si poden estar restablertes el més aviat possible.
1: Doncs això és el que ha explicat des de Protecció Civil, aquesta falta d'electricitat i també de corrent de telèfon en aquests municipis que són els que s'han vist més afectats, a Xerta, Benifallet, però insistim que fins a les 2 de la matinada s'ha enviat l'alerta als mòbils també a les comarques de més al nord, centre del Barcelonès, el Garraf, Baix Llobregat i també el Gironès i la Selva. I l'avís de possibles crescudes, sobretot al Baix Camp. L'Agència Catalana de l'Aigua avisa de risc hidrològic per l'augment de cabals als rius en aquesta comarca especialment.
2: Doncs ja us he acomiadat, no?
3: No ens hem anat, ens hem quedat aquí.
2: Però heu vist, eh? O sigui, avui realment no pensàvem tampoc que arribarien les alertes d'aquesta manera, o sigui, no podíem haver encertat més amb el tema. Així que ens veiem dimarts que ve. Gràcies, Miri Massip. Nosaltres fem ara el dia en 5 minuts amb en Martí Oliver i avui juga Espanya. Podeu seguir el Carrusel Deportivo a la SER, aquest partit, Croàcia-Espanya, i si voleu escoltar Hora 25, a SER Catalunya. I això t'interessa a tu.
1: Aviam, sí.
2: Comiat de Messi amb l'Argentina a la 1 de la matinada.
1: Aquesta matinada, sí.
2: Amb narració d'en Flaqui a SER Catalunya. Així que res, una pausa i de seguida actualitzem aquestes dades sobre els aiguats.